0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Ens van explicar què volien fer.
3: Aquesta secció...
4: Està jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
2: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la Ser i Ser Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
5: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
7: Tots els nostres continguts.
6: Som a tot arreu. Som al teu costat.
7: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
6: Tot això passa aquí.
8: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la Sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de La Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Liderats per Cristóbal Chassent.
4: Cachondeo, riure.
2: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
5: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
7: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: A la cadena SER i SER Catalunya.
9: Bon dia, diumenge 5 de juliol, en el que ha de començar l'onada de calor, tot i que els propers dies encara seran pitjors. Núria Saró, bon dia.
10: Avui la calor repunta i ja tenim aquí la segona onada de calor d'aquest estiu. Hola, molt bon dia. Les temperatures màximes avui seran entre 2-3 graus més altes que les d'ahir i podrem veure alguna màxima de 40 graus. Així que cal aprofitar aquestes hores perquè el mercuri s'anirà enfilant i les màximes es mouran entre els 30-35 graus al litoral i a l'interior entre els 34-39. Al cel hem de parlar de tranquil·litat. Un matí amb pocs núvols i a la tarda sí que en veurem algun, especialment en punts de muntanya, núvols d'evolució. Les temperatures ara mateix van des dels 18 graus a Girona, 21 a Lleida, 24 a Tarragona i 27 a Barcelona.
9: Dani Puntí Prats a la tècnica. Qui els parla? Xavier Balló. Anem ja a actualitzar com està l'incendi de les Gavarres. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres. Durant aquest dissabte s'ha pogut contenir l'avanç de les flames i l'àrea cremada queda al voltant de les 2.300 hectàrees. Tot i així, el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, ha avisat que les fortes temperatures d'avui, la marinada i els focus secundaris que han anat tenint en les últimes hores els fan preveure que no sigui un dia fàcil.
11: Continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
9: Si tot evoluciona correctament, al llarg d'aquest matí podrien aixecar-se alguns talls de carreteres a la zona i que els evacuats puguin tornar a casa. Tot i així, segueixen demanant que es limiti al màxim possible els desplaçaments.
11: Una limitació a la mobilitat al voltant del perímetre de l'incendi. És a dir, estem en cap de setmana i demanaríem doncs, que hi hagués un cert sentit comú en què no és el dia avui encara d'anar a voler observar o visitar zones que han estat afectades per l'incendi. Demanem doncs, a la ciutadania que sigui responsable i que intenti evitar fer, en podríem dir, aquest turisme d'incendi.
9: El foc ha calcinat completament 8 cases, 8 més de manera parcial i també ha afectat una indústria de la zona. Ha fet aixecar l'incendi algunes crítiques sobre la gestió dels boscos, com la del president del Consorci de les Gavarres, Daniel Encinas, que diu que s'ha anat fent feina per habilitar passos per als bombers, però que en cap cas l'aportació del govern és suficient.
12: Que el que no pot ser és que el manteniment de la massa forestal de les Gavarres a dia d'avui doncs que depengui de fundacions privades, depengui de fons propis o de fons propis dels ajuntaments. I estic parlant d'ajuntaments petits, amb pressupostos petits, amb molta massa forestal. No són prou recursos. Portem temps reclamant més recursos econòmics i més ajudes per poder tenir un massís de les Gavarres com Déu mana. Ara s'ha demostrat, diu, que no està en condicions.
9: El president Illa, Salvador Illa, ha admès que cal abocar-hi més diners, però defensa que el govern ja va començar l'estiu passat un canvi en la gestió dels boscos per obrir camins i reduir massa forestal arreu del país.
13: Jo vaig parlar d'un punt d'inflexió en la gestió dels boscos, i el govern ha desenvolupat tot un programa per, en un curs de 5 anys, actuar sobre 14 eixos prioritaris per evitar que els focs puguin contagiar-se i puguin tenir un potencial de creixement molt alt, anem el més ràpidament possible, i hem de destinar ja molts més recursos. I tots, tots, el govern el primer, però tots, haurem de posar més recursos.
9: Avui ha de passar a disposició judicial el detingut per haver provocat presumptament l'incendi per una imprudència. Era un operari de manteniment d'una carretera de la Generalitat. El govern assegura que arribarà fins al final a l'hora de reclamar responsabilitats a l'empresa que se n'encarregava. I tot i la bona evolució que va tenir durant la tarda d'ahir aquest incendi, i que inicialment el govern no havia volgut cancel·lar alguns actes culturals a la zona, finalment es van anul·lar la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. I no va ser l'única cancel·lació, Laia Massaguer.
4: Entre ells, el concert dels Amics de les Arts al Festival Ítaca, previst per aquesta nit a la platja de Portbó de Calella de Palafrugell. Aquest concert havia de tancar la 14a edició del festival. I també a Calella de Palafrugell, la tradicional cantada d'havaneres, que s'havia de celebrar ahir a la nit, també es va suspendre. És la primera edició que s'anul·la en tota la seva història, exceptuant l'any de la pandèmia.
9: I els Mossos continuen buscant altres possibles sospitosos de l'assassinat del nen de 15 anys que aquesta setmana va ser matat a trets al parc de la Pegaso de Barcelona. De moment han detingut un dels presumptes implicats, que seria major d'edat, Pau Puig.
5: De moment només hi ha un detingut major d'edat, però la investigació continua oberta sota secret d'actuacions i no es descarten noves detencions. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal van fer la detenció després dels fets de dijous passat, quan els Mossos van rebre l'alerta de veïns propers a la zona del carrer Portugal, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que havien sentit trets al voltant de les 11 de la nit. Un cop van arribar al lloc dels fets, van trobar el menor de 15 anys ferit per una arma de foc i en estat crític. Finalment, va acabar morint allà mateix. Una de les hipòtesis amb les que està treballant la policia és que el crim pugui estar relacionat amb un conflicte entre bandes, tal i com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una acció directa contra la víctima.
9: I un home mort aquest dissabte arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Un minut i tornem.
14: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Ni quarts ni hores.
17: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
16: Joc d'històries.
18: No és com un programa clàssic.
16: I anys i panys.
19: Som la família Ferrer.
16: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
20: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: I avui el Tour arriba a Tarragona i el sector turístic celebra la projecció que li donarà l'esdeveniment, però en relativitza l'impacte econòmic, Eva Hidalgo.
21: Berta Cabré, la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria, sí que té clar que suposarà una injecció de posicionament i de marca de ciutat.
22: No només és el que ens pugui produir en aquell moment els visitants que siguin aquí, sinó també la imatge que mostrem al món i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
21: Per la seva banda, els restauradors creuen que els suposarà pocs ingressos perquè serà al matí i creuen que els aficionats faran pocs àpats als locals. Javier Escribano és el president de l'associació local que els agrupa.
23: En mes de julio, Tarragona ya está llena de turismo y de actividad, por lo tanto nosotros no creemos que vaya a tener mucho cometido.
21: Entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a veure l'inici de la segona etapa del tour entre tarragonins i visitants, segons calcula l'Ajuntament, que afegeix que l'impacte econòmic el tindran clar un cop s'hagi acabat l'esdeveniment.
9: I a Sir Chaves, bon dia, que hem d'esperar d'aquesta segona etapa.
24: Bon dia, què tal? Avui el Tour canvia Barcelona per Tarragona, però ho fa amb un fil molt clar de continuïtat, perquè la cursa arrenca des de la capital tarragonina per tornar a acabar a Montjuïc, el mateix escenari que ahir va posar el punt i final a la primera etapa. Després d'una primera jornada d'èxit, amb Barcelona convertida en un aparador mundial del ciclisme, el Tour manté avui el protagonisme a Catalunya. Tarragona pren el relleu com a ciutat de sortida en una etapa que tindrà un primer tram resseguint la costa fins a arribar a Castelldefels, pujarà pel Baix Llobregat i acabarà a Barcelona, amb un circuit als voltants de Montjuïc que culminarà l'estat l'Estadi Olímpic. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour 2026, seguit de Filippo Ganna, 8 segons, Tadej Pogacar, 12, i Juan Ayuso, el primer català, quart, a 16 segons del líder. La sortida està prevista a 2:45 del migdia i l'arribada a Montjuïc al voltant de 6:45 de la tarda.
9: I en bàsquet, el Barça ha completat la seva operació sortida anunciant que Will Clyburn no continuarà a l'equip. Són les 9 en punt.
0: En la cadena SER.
1: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
2: En A Vivir, la información de este domingo con María Ibáñez. Buenos días.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hoy comienza la segunda ola de calor del verano con máximas que pueden alcanzar los 42 grados en amplias zonas del país. La AEMET ha emitido un aviso especial por este nuevo episodio de temperaturas extremas, por el que hay 7 comunidades en aviso naranja: Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Cataluña. Se espera que dure al menos esta ola de calor hasta el martes. Temperaturas muy, muy elevadas que acentúan el riesgo de incendios forestales. Estamos pendientes de un fuego que se originó en la tarde de este sábado en Loporzano, en Huesca. El gobierno aragonés ha elevado el nivel 2 de situación operacional, por el que se solicitan medios adicionales al Estado. Hay una localidad desalojada. Radio Zaragoza, Esther Herrera, buenos días.
19: Sí, buenos días. La evolución es desfavorable y esta madrugada se han desalojado de forma preventiva unos 30 vecinos de San Julián de Banzó y de Chibluco, y se ha activado también a la unidad militar de emergencias como consecuencia del avance de este incendio que amenazaba además a la Sierra de Guara. Al menos habían ardido 75 hectáreas a última hora del día de ayer. La principal preocupación estaba anoche en la cabeza del incendio. El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ayer al término del CECOPI.
25: Toda vez que ya se han consolidado los trabajos en el flanco izquierdo y en la parte trasera del flanco derecho. No obstante, el incendio aún está perimetrado y estamos expectantes, prudentes con la evolución.
19: El CECOPI se vuelve a reunir a las 10 de la mañana y el 112 acaba de informar que se corta de nuevo al tráfico la carretera que une Barluenga con San Julián de Banzo.
3: Gracias, Esther. El incendio en la Bisbal d'Empordà, en Girona, ya está estabilizado. Ha arrasado 2.400 hectáreas, han continuado las labores de extinción durante toda la noche y los bomberos de la Generalitat dicen que hoy será un día complicado porque hay focos secundarios. Piden además a la población que no se desplace a la zona si no es necesario. Los efectivos han precisado que han ardido completamente 8 casas. Y en Sevilla, en media hora, el popular Juan Manuel Moreno tomará posesión de su cargo como presidente de la Junta de Andalucía. Este jueves consiguió en segunda votación ser investido gracias al respaldo de Vox, formación a la que concede una macroconsejería que engloba turismo, justicia, administración local y desregulación. Tiene rango de vicepresidencia. Con Andalucía se cierra un ciclo electoral en el que además Extremadura, Aragón y Castilla y León han suscrito pactos de gobierno entre el PP y la ultraderecha con la polémica prioridad nacional en todos ellos.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
26: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
27: Carglass cambia, Carglass repara.
28: En directo la última hora del verano.
29: La gente está con ganas de mar, relax.
28: ¿Siguen las costas rebajas?
29: Sí, pero hay que darse prisa.
28: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
30: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa.
31: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
32: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, La Cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
33: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
4: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
5: Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 6 de la tarde, con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.
6: SER Catalunya Barcelona.
7: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la Cadena SER.
8: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
7: Però si ets més de carrusel...
10: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
7: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
11: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys al TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Ambray interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
12: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos tots els horrors.
11: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on no pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja.
13: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
14: Costat de les arts escèniques.
15: Que, claro, en contacto con una unidad de este tipo te pone en contacto con la fragilidad de un mundo, ¿no? Estaba yo pensando que, igual que los institutos hacen visitas a museos, así, tendrían que hacer visitas a sitios como este, ¿no? Porque realmente el mundo es súper frágil y no somos conscientes de ello hasta que estamos en un sitio como este, ¿no?
16: O sea, yo pienso mucho que yo, por ejemplo, llego a casa y pues no es que... Nada. No, es que tengo tres hijas sanas, que me caen bien, tengo un marido que me cae muy bien todavía. Tengo
17: son adolescentes y todavía te caen
16: bien. No, es que me han caído bien todo el rato. Y entonces es verdad que relativizas. Creo que eso es una... O sea, la temporalidad de la vida, de alguna manera, creo que te hace vivir mejor, ¿no? Huimos mucho en nuestra sociedad y yo creo que es un error. Porque realmente lo que tenemos hoy lo tenemos hoy, pero mañana a lo mejor no, ¿no? A todos los niveles. Y a mí me ayuda mucho mi trabajo, yo creo que a vivir mejor y a tener una posición en la vida mucho más consciente.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Liderats per Cristóbal Chassent.
4: Cachondeo, riure.
2: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
5: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
2: Ni quarts ni hores.
7: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
2: Joc d'històries.
8: No és com un programa clàssic.
2: I anys i panys.
9: Som la família Ferrer.
2: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de Ser Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie Ser Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
10: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Lo mejor de A vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: SER Catalunya Barcelona.
3: T'oferim dos plans per escollir cada vespre. Al balcó...
4: Avui no vens sol, Jaime.
3: I al Mundial.
5: L'altura de Cucurella va ser elevada, vamos a tener mucha bola...
3: Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Els partits més destacats del Mundial al carrusel de Dani Garrido i la mirada a l'actualitat i la vida de l'Anna Puigvoltes al balcó. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat. A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
6: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
3: Liderats per Cristóbal Chassent.
7: Cachondeo i riure.
3: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
8: És gratis, eh?
3: Més informació a casinobarcelona.com.
9: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
3: Ens van explicar què volien fer.
10: Aquesta secció...
11: Estàs jugant a un joc, cada dia retransmet des d'una època diferent.
3: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de 1:00 PM, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
12: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
1: Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
2: Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
1: Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
3: También disponible en cadenaser.com y nuestra app.
1: Cadena Ser.
4: Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
5: La cadena SER les está contando hoy los detalles de los viajes.
4: Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
6: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
7: A bord d'un tren nocturn dels Estats Units, mentre els passatgers dormien als cotxes llit, hi havia homes que treballaven en silenci. Feien els llits, enllustraven sabates, despertaven els viatgers a l'hora indicada i atenien qualsevol necessitat per fer el trajecte confortable. Eren els porters dels cotxes Pullman. Però darrere la imatge elegant del viatge hi havia jornades interminables, sous baixos, racisme i dignitat ferida. La Pullman Palace Car Company, creada per George Pullman el 1867, va contractar homes afroamericans, sovint antics esclaus, com a porters dels seus cotxes llit. Aquella feina podia oferir una certa oportunitat d'ascens econòmic i ajudar a formar una classe mitjana negra. Però l'oportunitat tenia un preu altíssim. Els porters treballaven moltes hores per un salari baix. A sobre havien de pagar-se uniformes, els àpats i l'allotjament durant els viatges. I no podien accedir a feines més ben pagades com la de conductor. Tot això en un context de racisme estructural. Patien un tracte humiliant i alguns passatgers els anomenaven George, com si tots fossin propietat de George Pullman. D'aquesta combinació d'explotació laboral i racisme, el 1925 va néixer la Germandat dels Porters dels Cotxes Llits. Al capdavant hi havia Philip Randolph, defensor dels drets dels treballadors i editor de la revista socialista The Messenger. Com que no era empleat de Pullman, podia liderar la lluita sense perdre la feina. La batalla no va ser fàcil. La companyia s'hi oposava. Molts porters tenien por de ser acomiadats. I l'American Federation of Labor no volia reconèixer inicialment el sindicat. Fins i tot, alguns líders afroamericans veien Pullman amb bons ulls perquè havia donat feina a la comunitat negra. Van caldre 12 anys de resistència. Finalment, el 1937, la Pullman Company va acceptar millorar les condicions econòmiques i de treball amb l'increment salarial i limitar la jornada a 240 hores mensuals. La Brotherhood of Sleeping Car Porters no només va canviar la història ferroviària, també va obrir camí al moviment pels drets civils, perquè en aquells trens van viatjar-hi els drets laborals i la lluita antiracista.
6: Benvinguts al tren de la història.

0: Avui hem començat parlant dels porters afroamericans de la Pullman Company, d'aquells homes que van convertir el servei silenciós en una batalla col·lectiva pels drets laborals i contra el racisme. I aquest fil, el de les vides que la història oficial sovint deixa als marges, ens acompanyarà durant tot el programa. D'entrada, perquè viatjarem fins a la terrassa medieval per conèixer de prop una dona que havia quedat atrapada entre relats incomplets, confusions documentals i una memòria massa còmoda. Es deia Blanca de Centelles i, encara que ara el seu nom no en sigui familiar, va ser una de les dones més importants de la seva època. I finalment obrirem un altre debat imprescindible: com ha explicat Catalunya les migracions que l'han transformada. Amb Josep Anton Fernández conversarem sobre el seu Un origen buit, un llibre que serveix per preguntar-nos quins relats hem construït sobre els qui arriben, quines presències han entrat a la cultura catalana i quines encara esperen ser escoltades. Així doncs, avui hem començat al principi aquesta història que ens narrava la Sònia Román sobre els trens nocturns nord-americans. Ara tot seguit saltarem als arxius medievals i acabarem parlant d'immigració per abordar un dels grans temes del nostre país. Vinga, va, aneu pujant. Ja hi sou tots? Doncs va, vinga, sortim de l'estació.
1: Tota la història en una hora de ràdio.
0: La història també avança quan s'atreveix a revisar-se, quan torna els documents, contrasta allò que s'havia explicat durant anys i descobreix que darrere un relat aparentment consolidat hi havia matisos, confusions o fins i tot dues vides diferents barrejades en una sola biografia. Aquest és el cas de Blanca de Centelles, una dona que va viure entre finals del segle XIII i la primera meitat del XIV, vinculada al castell de Vallparadís i a la història medieval de Terrassa. Durant molt de temps, al seu voltant s'havia construït la imatge evocadora d'una dama que hauria emprès un llarg viatge per terres de l'Imperi Germànic, però les últimes investigacions impulsades pel Museu de Terrassa apunten que aquell relat era en realitat la suma de dues històries de vida, dues dones emparentades que la documentació havia acabat confonent. La recerca, al contrari de pensar que pugui restar interès a Blanca de Centelles, és just el contrari, perquè ens revela una figura, jo diria que encara més potent, una dona emprenedora, amb caràcter, n'havia de tenir per força, pel que veureu que us ho explicarem tot seguit, capaç de defensar els seus interessos, d'administrar el patrimoni, de plantar cara, d'actuar en un món jurídic, econòmic, senyorial, que era sobretot dominat per homes. I precisament per això avui hem convidat les dues persones que en saben més d'aquest tema. D'una banda ens acompanya la directora del Museu de Terrassa, la Gemma Ramos. Gemma, benvinguda, moltes gràcies.
2: Hola, Xavier, què tal?
0: I també l'historiador medievalista i investigador del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, en Javier Robles. Javier, benvingut, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Amb ells dos parlarem d'aquesta dona, Blanca de Centelles, que potser els nostres vindran... Els de Terrassa segur que els hi són el nom, però els que no són de Terrassa tenen aquesta dona aquí, i precisament per això el mes de juny van organitzar una jornada, Gemma, per donar a conèixer aquesta recerca, que, esclar, vosaltres esteu, no sé si dient canviant el paradigma, però sacsejant molt el relat que hi havia fins llavors. Com va anar aquesta jornada?
2: La veritat és que molt bé, hi va haver molt bona acollida. També va ser una jornada que va ser al matí i teníem por de que no hi hagués molta afluència, però déu-n'hi-do, vull dir que la sala estava bastant plena. Hi havia una trentena de persones, ja sé que sembla poc, però amb unes jornades d'aquest tipus, la veritat és que és tot un èxit.
0: Home, deixa-m'ho dir a mi ara, perquè és clar, i sense voler faltar respecte a ningú, però història medieval de Terrassa, tenir 30 persones en una sala un dia al matí cap de setmana, em sembla un exitàs. Vull dir, és molta gent, presentes llibres a Barcelona que n'hi van un terç d'aquests. Vull dir que realment era un tema que Terrassa es viu, no?, aquest de la Blanca de Centelles.
2: Sí, sí, i a sobre, clar, desmuntàvem un mite, com tu has dit, no?, que també hi havia aquest dubte, i fins i tot, hi havia una de les persones conferenciants, també, que ella havia escrit sobre Blanca de Centelles recentment, saps? I clar, va ser com contraposar dos xerrades, no?, la recerca d'ell, i bueno, va ser molt interessant. La veritat és que es van crear uns debats molt interessants. La jornada, no sé, havia d'acabar, em sembla, a 2:15, i era allò d'ostres, que hem de plegar.
0: No, perquè és clar, ajuntes medievalistes, investigadors, historiadors en general, i un tema que generi debat i que dona peu a interpretacions, doncs clar, passa això, que comencen a xerrar. La idea que tenia de Blanca de Centelles ha canviat força, i això en bona part és gràcies a la recerca que ha fet en Javier, que porta, puc dir-ho així, molts anys treballant-hi amb Blanca de Centelles. Quant de temps? Perquè, esclar, fer recerca medieval, ara preguntaré els llocs on has anat, però, esclar, si ens ho mirem des de fora, només per intentar entendre i llegir els pergamins, per exemple, la documentació, això és una feinada, i reconstruir una vida i desmuntant tots els apriorismes que hi pugui haver, no? Quant de temps hi portes vinculat a Blanca de Centelles, que te la deus sentir gairebé com parenta de casa?
3: Doncs la recerca va començar a la tardor del 2023, i entre el 2023 a finals d'octubre del 2023 i el desembre del 2024 ens vam centrar en la documentació que pròpiament terrassenca, que es conserva a l'Arxiu Històric de Terrassa. Uh-huh. Bàsicament documentació notarial i també de l'acord del Batlle de Terrassa.
0: I tu ja tenies el pàlpit que hi havia coses que no quadraven quan vas començar a investigar?
3: No, a mesura que comences a introduir-te, a veure la documentació, sí que ho notes perquè de fet se sabia ben poca cosa de Blanca de Centelles i la seva mare Saurina de Terrassa.
0: Uh-huh. I quan passa, o sigui, hi ha algun moment que fas un clic? Perquè és que això a mi, amb el tema de la recerca, sempre m'ha cridat molt l'atenció. Clar, tu estàs porten uns documents, comences a mirar, estàs tu sol treballant amb aquella documentació a la sala de consulta d'un arxiu i de cop veus que allò que estàs trobant a veure que no acaba de ser ben bé el que jo em pensava o el que ens pensàvem que era. Hi ha algun moment que fas això, que te n'adones o que comences a trobar indicis?
3: El principal va ser aquest tema de l'homonímia de la pròpia Blanca de Centelles, que hi havia dues Blanques de Centelles de manera contemporània.
2: Clar, en realitat són dues Blanques de Calders, no? Bueno, sí. No passa res. De fet, nosaltres quan vam contractar el Javier, clar, perquè tot això ve d'un projecte de recerca, uh-huh, que es diu, espero ho diré, perquè és del CSIC, l'UDG, la Universitat de Girona, que es diu Desigualtat, Mobilitat Social i Conflicte a la Corona d'Aragó, del segle XIII al XVI. Nosaltres, el Museu de Terrassa, forma part de la xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya. Sí. I la xarxa va entrar dins d'aquest projecte de recerca. Mm-hmm. I a partir d'aquí, bueno, que diferents museus van dir, ostres, jo mira, jo tinc aquest tema, a mi m'agradaria. I jo pensava, dic, a mi m'agradaria acabar de completar la vida de la Blanca de Centelles, però sempre havia pensat que era una persona molt interessant i que sí, que sabíem alguna cosa, però que era un relat que s'havia quedat com molt anquilosat.
0: Que de fet això passa molt en la història local, que és, hi ha algú que fa un relat en un moment determinat, i es va repetint, es va reproduint, i ara sí que puc, vaja, el que l'entrevista no ha de ser mai protagonista de l'entrevista, però jo mateix m'hi he trobat fent recerca. Estàs fent una recerca i trobes ni que sigui una data o un nom o alguna cosa, i que el vas trobant en un llibre darrere l'altre, i després te'n vas a l'arxiu, al document original, i dius, a veure, senyors, portem 75 anys explicant una cosa que no és exacta, i suposo que amb Blanca de Centelles a Terrassa devia passar una mica això.
2: Clar, i de fet després buscàvem quina persona podria fer la recerca, i va ser parlant amb el Joan Soler, que és el director de l'Arxiu Històric de Terrassa, i també el Pere Verdés, que és l'investigador que capitaneja aquest projecte de recerca. Vam pensar en el Javier Robles, perquè ell havia fet, de fet, o sigui, tu comences la recerca pròpiament el 2023, però tu amb la Blanca ja tenies, ja havies tingut algun vincle, perquè...
0: M'encanta això de tu amb la Blanca també havies tingut algun vincle.
2: No, perquè va sortir el teu nom perquè tu ja havies fet algun tipus de recerca on, saps, la Blanca de Centelles ja estava, ja t'apareixia.
3: Havia fet recerca sobre una altra dama, però aquesta de primer ordre, que era Guillema de Montcada, que durant un període de 3 anys va ser senyora de la vila de Terrassa, i un dels seus gestors allà era el pare precisament de la Blanca de Centelles, en Bernat de Centelles, i aquesta era la connexió, el lligam que hi havia.
0: Clar, i és allò de quan comences una recerca sempre hi ha algun fil que t'apareix per estirar, i després, no?, sempre et quedes amb les ganes de saber-ne més i anar estirant. Què hi feia Blanca de Centelles a Terrassa? És a dir, quin era el seu paper? Per què és tan coneguda a Terrassa?
3: Doncs bàsicament és coneguda per ser dona i per ser castlana durant un període...
0: Disculpa, això de castlana què vol dir?
3: És la cap del terme d'un castell, que és el castell de Terrassa, un terme ampli que inclou diverses parròquies, des de Sabadell a Vila de Cavalls,
0: I estic pensant que els de Sabadell això, no sé si ho saben, molta gràcia no els hi deu fer, no? M'imagino.
3: L'actual Sabadell, que aleshores eren parròquies com Sant Julià d'Altura o Sant Vicenç de Llonqueres.
0: Clar, perquè clar, això també ho hem de tenir present, la manera com es gestionava el territori no té res a veure amb la manera que es gestiona avui en dia, i per tant aquesta senyora era la que manava en aquells voltants.
3: No? En aquell terme castral, sí, sí, del castell. De Terrassa, un terme ampli que arribava fins i tot també a Sant Quirze del Vallès.
0: Clar, ho dic perquè també, esclar, quan pensem en un castell, només ens pensem això, en la fortificació, però hi havia tot uns terrenys al voltant que estaven sota el seu domini, per tant, no? I com és que aquesta dona va arribar a ser castlana de Terrassa?
3: Doncs per herència, per via familiar. La família dels Terrassa, a la qual ella pertanyia, doncs reben a inicis del segle XII, el 1111, rebam un alou, que és el que serà amb posterioritat el castell de Vallparadís, l'actual castell de Vallparadís, que aleshores apareixia com la Domus de Terrassa. I associat amb això hi ha el terme aquest de la castlania, que venia directament del rei.
0: De fet, abans has parlat de Saurina de Terrassa, que era la mare de Blanca, no? Aquesta és la que fa d'enllaç?
3: Sí, aquesta, el paper de la mare és bàsicament la transmissió patrimonial, tant patrimonial del propi patrimoni de la família dels Terrassa, que, com et deia, el castell de Vallparadís, l'actual castell de Vallparadís i la quadra de Vallparadís, i després associat al tema feudatari de la castlania. Castlania que inicialment, quan es crea a l'època de l'expansió, a l'expansió comtal dels segles X i XI, era una qüestió militar, però ja als segles amb posterioritat, segles XIII-XIV, és una qüestió bàsicament policial, on el principal que hi havia era el dret del carceratge, d'empresonament a la gent que cometia delictes en el terme del castell.
0: O sigui, que és la persona que vigilava, per tant, no? Si no feies bondat, anaves al...
3: Els seus oficials, sí, oficials. Sí. Ella era la representació, la figura representativa, però s'encarregaven uns oficials.
0: Clar, Gemma, estic pensant que normalment quan parlem de museus, igual que passa amb els castells una mica, no?, que és la capsa, a vegades, però esclar, aquí esteu fent una cosa que em sembla molt interessant, que és també liderar recerca i investigació. Que això em sembla que també és fonamental, no?
2: Sí, perquè una mica partíem... L'origen o l'objectiu és recuperar les memòries dels edificis, no? Moltes vegades ens quedem, doncs, al Castell Cartoixa ara mateix és on hi ha l'exposició permanent del Museu de Terrassa i al final acaba convertint-se en un contenidor. Però clar, dius, ja, pues que aquest contenidor té una història, no? I té unes memòries que volem recuperar. I no volem recuperar com amb un personatge bucòlic que està allà, que és la Blanca Centelles, és de, ostres, nodrim-ho de contingut. Anem a veure què ens explica la Blanca, i sobretot per això, no? Perquè al final s'acaba convertint en un personatge. Nosaltres teníem una obra teatralitzada amb Blanca de Centelles, explicava, clar, que és Blanca de Centelles, que després, quan es casa amb un calders, passa a ser Blanca de Calders. Aquí el problema d'homonímia que comentava abans el Javier. Clar, i s'explica sobretot el viatge que fa, que és, bueno, que vesteix molt, això.
0: Clar, home,
2: una senyora de Terrassa que se'n vagi, no?, a l'imperi germànic, dius, home, això vesteix molt.
0: Això com a museu ens queda molt bé, veuràs quines activitats que farem i quin èxit que tindrà, no?
2: Clar, i, bueno, això, clar, però era... Jo també pensava, però és que clar, aquesta senyora manava molt, era molt important, perquè no li donem importància a això també,
0: esclar.
2: Aquesta part, no?, de dir, tampoc era, evidentment que hi havia les pubilles i les pubilles s'havien d'administrar perfectament el seu territori, el seu, però al final sempre tenim aquesta concepció que tots són homes, no?, però és que també n'hi havien de dones que ho feien, això. I era com una mica aquesta voluntat, no?, de... Donem-li potència per aquesta banda. Clar, jo el que no pensava és que em desmuntaria tota la història. Au. Això també t'ho he de dir,
0: ara torna a muntar l'activitat, torna a muntar l'activitat.
2: Jo me'n recordo les primeres reunions que fèiem i ella em anava dient i li deia, segur? Mira'm un altre arxiu perquè això no pot ser. No em va bé. No. Però no, al final dius, bueno, pues, clar, pues està...
0: Que de fet, Javier, aquesta també és allò que anàvem dient dels arxius. Abans deies, home, primer els que tens més a prop, no?, per la documentació, però no et vas quedar només amb aquests. Després et devia tocar anar a voltar uns quants més per anar a trobar documentació, no? On vas anar?
3: A continuació havia de ser visita obligada a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. I mirar, per una banda, la documentació de Montalegre, de la Cartoixa de Montalegre, perquè la cartoixa Vallparadís, que serà un monestir cartoixà fundat per la pròpia Blanca de Centelles abans de la seva mort, amb el pas anirà a Montalegre, a aquest monestir, i la documentació familiar de la pròpia família dels Terrassa i l'associada directament al propi monestir van a raure a la cartoixa de Montalegre, i amb la desamortització al segle XIX doncs van a parar l'arxiu de la Corona d'Aragó.
0: Ara ho dèiem, com que estem tan poc habituats a noms de dones a la història en general i a la història medieval fins ara, que jo crec que aquí també hi ha un canvi, però que, clar, és normal que si hi havia dues dones que es deien igual, algú que s'ho mirés es pensés que fos la mateixa, no? Vull dir, i a més Blanca, que era un nom que entenc que a l'època devia estar de moda, m'imagino.
3: Sí. N'he trobat una munió de personatges tan alta com petita noblesa que es deien Blanca.
0: Curiós, això.
3: Fins i tot per la branca del pare, del Bernat de Centelles, a la família de Centelles, l'àvia es deia Blanca. O sigui, no és casual que la seva filla sigués Blanca.
0: És que m'imagino prenent... Esclar, bueno, jo també soc més pel·liculero que... jo què sé. Però m'imagino prenent notes de Blanca, tal, anar fent com un arbre genealògic, un esquema per anar-se organitzant, també per no confondre, no? M'imagino, perquè, esclar, si van sortint noms... Perquè el que passa amb Blanca de Centelles és que es casa dues vegades i agafa el cognom del marit, i d'aquí també ve tota aquesta confusió que es barreja amb una altra dona, oi?
3: Clar, aquest era el costum. Les dones, els personatges femenins, adoptaven en casar-se el cognom del marit. I aquí hi ha el problema. El problema és que en el segon matrimoni, que casa amb Guillem de Calders, el pare del seu marit es diu també Guillem de Calders, i la mare, la sogra de la nostra Blanca de Centelles, que adoptarà el cognom de Calders, totes dues, la sogra també, en casar-se amb el Guillem de Calders, també adopta el mateix cognom, i amb dues Blanques de Calders.
0: Clar, que és que això...
3: De generacions diferents, però...
0: Mira, per això sempre expliquen als guionistes de Culebrons de la tele que mai posen el mateix nom a dos personatges perquè la gent no s'emboliqui. Que això a la vida real no passa, que és el que després un historiador es troba dues Blanques de Calders juntes...
2: Casades amb dos Guillems de Calders, clar.
0: És que, home, és que a veure, això de la història ho hem de tornar a mirar, ho hem de tornar a mirar bé. Una dona que se'n va dues vegades perquè es casa, que queda vídua i que torna a Terrassa, que això no sé si és era habitual a l'època.
3: Sí, perquè en el moment de casar-se es traslladaven a viure a la casa del marit. I clar, en enviudar, doncs, i torna a Terrassa.
0: Torna a fer de castlana? Torna a ser...
3: Ella és castlana oficial arran de la mort del pare, del Bernat de Centelles, l'any 1319. Abans tenia, nominalment ho era, de jure ho era, però de facto no, perquè havia arribat amb un acord en el moment de la seva emancipació per casar-se amb el primer marit, amb el Guillem de Cabrens, Guillem Galceran de Cabrens, fa un acord amb el pare pel pagament del seu dot i tal, amb el qual el pare serà el castlà, tindrà en ús de fruit tant el propi patrimoni familiar dels Terrassa com la castlania Terrassa, allò que li ve pel rei. I això és així perquè en el moment de casar-se la mare de la Blanca, la sobrina de Terrassa, amb el Bernat de Centelles, amb el pare de la Blanca, l'any 1273, ella era òrfana, la sobrina de Terrassa era òrfana de pare, el Jaume de Terrassa, que era el pare, havia mort, i l'àvia, la sobrina també de Sant Vicenç...
0: És que no m'estranya que
3: el que va fer, és nomenar administrador del patrimoni, perquè hi havia una diferència d'edat en el matrimoni de la sobrina i el Bernat, nomenar el marit com a administrador.
0: Els oients els hi vull explicar una interioritat, que és que en Javier, mentre ens està explicant tot això, ho diu de memòria tot, que em sembla fascinant. Jo, que no me'n recordo ni dels noms dels veïns, com aquell que diu, tenir-los tots al cap i organitzats, clar, això és el que dèiem, és una recerca, posar-s'hi molt, molt de cap, tenir-la molt interioritzada, en aquest cas, amb aquest personatge tan, tan interessant que diem, no només per la seva pròpia història, sinó pel que explica de la història de les dones, que també en el tema dels museus, la perspectiva, com s'explica la història, també, no? Cada vegada, doncs, el que s'ha de fer és ampliar-la, no només explicar la història de la meitat de la humanitat, sinó de l'altra meitat, que sembla que hagin sigut invisibles durant molt i molt de temps, no? I per això vosaltres també us serveix.
2: Sí, sí, sí, tant. Bueno, de fet, nosaltres vam començar aplicant la perspectiva de gènere una vegada, no té res a veure amb època medieval, però volíem fer una exposició de dones artistes. Anem a veure quina col·lecció té el Museu de Terrassa de Dones. I ens vam adonar que, bueno, no, és que no arribava ni a un 10% de la col·lecció total. I, bueno, i a partir d'aquí comences a pensar i dius, oh, és que també tenim a la Blanca de Centelles, per favor, donem-li potència a aquesta figura que la tenim aquí, que és un regal, no? Per tant, o sigui, sí. És...
0: Clar, i això ajuda, Javier, també a fer-se una idea de que les dones a l'edat mitjana, com estem parlant aquí de la noblesa, també podien tenir papers actius, no? Perquè ella hi ha un moment també que perd la castlania i es posa en el món, no sé si dir-ne de la banca, perquè en aquell moment o el financer, no sé com ho hauríem de dir, això. Per tant, que és una senyora que no s'estava quieta a casa brodant al costat de la finestra, que és allò el cliché que ens han venut sempre, no?
3: Sí, aquí hem fet un joc de paraules intern amb el nom de la pròpia Blanca de Centelles. Ai. I li hem dit Blanca de Centelles.
0: Banca
3: de...
0: És que ja el veia venir. És
3: fàcil,
0: que ja l'he vist venir, aquest. I feia, ella, per tant, feia de banc? Feia de banca?
3: Va ser prestamista. Prestamista, però d'un altre tipus de crèdit, que no és el crèdit de préstec de diners, sinó de rendes. Creiem que en el període aquest de 1326-27 que perd la castlania, perquè li reclama, hi ha una graduació de tres nivells de castlans i el castlal intermig, ella, els Terrassa tenen la part inferior, que són castlans efectius perquè estan allà al territori, estan allà a Terrassa, però hi ha un nivell intermig i un altre de superior, que el superior demana a l'intermig la possessió i a l'intermig a l'inferior.
0: I ara diem que l'administració és complicada. Jo, per entendre-ho, això de, bueno, clar, vosaltres us hi dediqueu, però era complicadíssim tot això de funcionament. I ella què feia amb aquestes rendes, per tant, com funcionava el sistema?
3: Com a possessora de la castlania tenia unes rendes, allò que és el quartó de Vallparadís, i tenia aquestes rendes que perd en el moment que ha de traspassar la castlania als vescomtes de Cardona, per les rendes i els drets associats. I creiem a la castlania, i creiem que amb els diners del dot del primer marit, que els propis i els i el del dot de femení d'ella i del marit devia invertir els diners en aquest sistema nou, que són els censals i els violeris.
0: I com...
3: És un sistema que funciona com a rendes, no és un préstec de diners, sinó al llarg del temps tu vas rebent anualment una quantitat de diners per uns diners que...
0: O sigui, ella donava els diners i a canvi obtenia unes rendes. I era una manera també de garantir-se uns ingressos periòdics, no? M'imagino?
3: Quan no tenia aquests... No, o almenys no els va tenir durant un període de 7 anys, no els va tenir, els associats directament amb la castlania.
0: Per tant, això ens està explicant que era una dona, que dèiem això, no? Que no tenia una actitud passiva, sinó que era proactiva i que, a més, devia tenir visió de... No sé si dir-ne de negoci, però sí de sortir-se'n de la vida. Em sembla que en algun lloc he llegit que us l'imagineu una dona de caràcter i empenta per l'època.
3: Sí, aquesta és la visió tradicional i que està associada bàsicament al fet de que ella contínuament està pledejant molts plets, té assumptes judicials, perquè al capdavall les dones, per ser les dones en època medieval, per ser fortes i per mantenir i garantir el seu propi patrimoni, l'han de defensar. I la manera que tenen de defensar-la és bàsicament a través de la via judicial.
0: Que això, Gemma, vaja, potser us ha desmuntat la història aquesta del viatge, però a mi em sembla molt més potent aquest missatge que no pas anar-se'n a l'aventura a mitja Europa.
2: Sí, sí, sí.
0: Que ja sé que és molt més aventurer, però...
2: No, no, totalment d'acord, totalment d'acord, no? Sí, home, sí.
0: I a més estava pensant, ostres, els museus això locals que feu tanta feina també amb l'educació de primària i secundària,
2: sí.
0: Que important...
2: Sí.
0: Poder explicar històries com aquesta, no?
2: Sí, a més, de fet, una mica al final de tot això, el que volia ser i el que acabarà sent és un dossier didàctic per treballar-ho per les escoles, és a dir, que aquesta recerca després es pugui transferir, no?, aquest coneixement amb un llenguatge molt més proper, explicar què és una castlana, això que tu preguntaves, no? És
0: de,
2: o sigui, traduïm-ho al llenguatge actual perquè un nen i una nena ho puguin entendre. També... totes aquestes diferents nivells dins de la...
0: Clar, és que és molt difícil d'anar seguint tot plegat.
2: Sí.
0: I és això, no? És fer-ho. Però al final, una mica la idea és que t'has de fer valdre.
2: Sí.
0: No? I has d'estar convençut i ho has de lluitar i ho has de defensar. I si una dona de l'edat mitjana podia, no? Que no s'ha de poder al segle XXI, malgrat totes les dificultats que encara hi ha, per desgràcia, però que encara hi són. Javier, i ara què? Perquè, és clar, quan un acaba una recerca, té aquella sensació a vegades de buit, aquesta relació amb la Blanca, no sé si acaba, si us donareu una segona oportunitat, vull dir, una segona recerca.
3: I continua, està en construcció. Està en construcció. Hi ha recerca perquè hi ha molts punts que no tenim... No hem resolt i estem a la recerca.
0: Què t'agradaria saber ara? O sigui, de tot el que et queda per resoldre, quins punts t'agradaria que en algun moment poder trobar?
3: Ui, hi ha molts punts.
0: Va, fes la carta als Reis, va, alguns.
3: El primer bàsic és hi ha un conflicte entre els pares del Blanca de Centelles, el Bernat i la Sobrina, hi ha un conflicte en la seva infantesa, la infantesa de Blanca, que és que se separen. Se separen físicament i se separen judicialment.
0: Cicle,
3: no?
0: Cicle 13, no? Estem parlant?
3: Sí, estem parlant de... Perquè ella hem pogut determinar que neix l'any 1286 per la documentació que tracta relacionada amb aquest tema de la separació. Hi ha un document de l'any 1289 que hi ha una prèvia que no hem pogut resoldre encara. La prèvia és que en el conflicte que hi ha, que és un doble conflicte, un conflicte de parella i un conflicte també econòmic, que és les rendes que com el pare, com a gestor, ha de passar tant a la nena com a la seva pròpia esposa.
0: Clar,
3: i aquest conflicte que no li paga.
0: És que això és la manutenció de, vaja, infinitat de matrimonis divorciats, no?, que és aquests debats que hi ha. Per tant, és que, insisteixo, estem parlant de segle XIII, em sembla molt interessant, i que a vegades aquí ens sembla que descobrim la sopa d'all i veus que hi ha conflictes que són humans, no?, i que es van mantenint al llarg del temps. I també una altra qüestió important, si tot això es pot fer és perquè hi ha la documentació, que aquesta és una de les grans coses de la història de Catalunya, tenim uns fons documentals increïbles, i en els quals els arxivers, que abans esmentaves en Soler com a director de l'Arxiu Històric de Terrassa, fan una feina dels arxivers que no els hi agrairem mai prou, perquè precisament ells guarden documents perquè vés a saber quan hi hagi algú com en Javier Robles que digui, molt bé, Blanca de Centelles, ara anem a veure qui era aquesta dona que avui hem sabut que era castlana, hem sabut que volia dir ser castlana de Terrassa i tot el que va implicar la seva vida, i a partir de ben aviat també incorporada també en aquest discurs del Museu de Terrassa. De moment, aquesta jornada que es va fer al juny ens en volíem fer ressò per parlar-ne tranquil·lament aquí al Tren de la Història amb les dues persones que ho han fet possible: l'historiador medievalista investigador del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, en Javier Robles, i la directora del Museu de Terrassa, la Gemma Ramos. Senyor, senyora, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha estat un veritable plaer, i si vas acabant de resolent, Javier, totes aquestes coses, un altre dia tornes a venir i en tornem a parlar, perquè veig, això és com un serial
2: de col·laborat
0: totalment. Moltíssimes gràcies a tots dos.
3: Gràcies.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: El tren de la història. Amb Xavier Carmeniu.
1: Parlar de la història de Catalunya també és parlar de migracions. Des de com a mínim el segle XVII fins avui, les diferents onades migratòries han estat un factor decisiu en la configuració de la societat catalana. Han canviat la demografia, han tingut un paper central en l'economia i han obligat a repensar una vegada i una altra què és la identitat catalana. Però la immigració no és només una qüestió de xifres, d'orígens o de moviments de població. També és una qüestió de relats, de com una societat mira els que hi arriben i els que hi arriben, de com els representa i de com els incorpora, els exclou o els converteix en part o no, que és d'això del que també parlarem, del seu imaginari col·lectiu. I precisament en parlarem amb l'autor d'un llibre molt interessant que es diu Un origen buit, immigració i cultura a Catalunya. Es tracta del filòleg i doctor en llengües modernes, Josep Anton Fernández, que avui ens acompanya al Tren de la Història. Bon dia, benvingut, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
1: La immigració és un tema habitual de la conversa pública d'avui en dia, i de fet a la introducció no se n'amaga, vull dir que és que a vegades els llibres d'assaig, de reflexió acadèmica, sembla que busquin coses més, categories més etèries, fins i tot vas de cara a barraca en aquest sentit, però és que, clar, també s'explica que la presència de la migració a Catalunya és més vella que el Napeu. De fet, em sembla que el segle XVII, no?, és quan arriba aquesta immigració occitana, que ara no ens el podem ni imaginar.
2: Sí, de fet, al segle XVII, un de cada cinc homes provenia d'Occitània o del sud de França. Això vol dir el 20% dels homes, que és una proporció elevadíssima.
1: Ah, això és molta gent.
2: Sí, sí.
1: Ah. I no sé, clar, en aquella època els debats no són com els d'ara i no hi havia aquestes anades cap a la política actual, tot i que quan pensem en immigració, i de fet la fotografia de la portada és d'aquestes vinculades al segle XIX, en aquest cas segle XX, però és quan hi ha el gran boom, no?, del que és la immigració a Catalunya.
2: Sí, i de fet posar aquesta imatge a la coberta i una mica també els continguts del llibre és una cosa intencionada, en el sentit que ara ens preocupa molt la migració que ha arribat en els últims 20 anys, però hi ha una història de les migracions a Catalunya que és una història realment, realment central per comprendre la nostra societat i sense la qual no s'entén res, perquè les coses tenen història.
1: Sí, això sí que ho tenen.
2: És una cosa molt evident de dir, però que de vegades cal recordar. I de fet, jo penso que alguns dels efectes d'aquestes migracions del segle XX encara queden irresolts i encara queden per treballar.
1: De fet, aquesta és una qüestió, jo diria, també central en el llibre, perquè, és clar, a Catalunya s'han encavallat diverses onades migratòries que, a més, entren en una dinàmica pròpia del país, del que és les identitats, que no té res a veure les migracions que s'han rebut al segle XXI amb les del segle XX a nivell de globalització i que, a més, és com si afegíssim una capa més a un tema que encara no estava resolt. No sé si tens aquesta percepció a l'hora de... Tu que has estudiat precisament tota aquesta trajectòria.
2: Bueno, clar, és que hi ha coses que no estan resoltes perquè al segle XX fins molt tard no hi havia els recursos per poder-les tractar de manera adequada. No hi havia un estat del benestar, no hi havia unes polítiques públiques controlades des de Catalunya mateix. Llavors és evident que es va produir una sèrie de circumstàncies que encara estan actives, mentre que en el cas de les migracions més recents sí que hi havia aquestes polítiques, amb les seves limitacions, és evident, però sí que hi són aquestes polítiques.
1: La qüestió, clar, és, diguem-ho clar, Catalunya al segle XIX, segle XX, comença a rebre migracions, allò famós dels murcians, que parla Carles Sentís, i que ho cites en el llibre amb el Transmissarià famós, no? Els reportatges de Mirador, que és aquella revista extraordinària dels anys 30. Hi ha com un debat, però en general, i de fet jo diria que, vaja, el llibre també aborda aquesta qüestió, des de la cultura, la immigració, no sé si és que se li ha donat poca veu, és un tema que ha interessat poc, o no s'ha volgut parlar-ne expressament. Tu després, perquè fa molts anys que treballes amb això, quina percepció en tens?
2: Hi hauria diverses hipòtesis, no? Una és la que deies al final, que potser no se'n volia parlar, però jo crec que no és així. De fet, sí que hi havia intents de parlar-ne. Clar, als anys 30 segurament hi havia molt poca memòria històrica del que havien suposat les migracions, perquè havia estat un procés que havia començat relativament recent. I el que passa en aquells moments és que la migració del sud d'Espanya, en diuen els murcianos, però els murcianos incloïen també gent d'Aragó i gent d'Andalusia Oriental, Clar, aquesta migració es percep com un altre absolut. Esmentaves el llibre, aquest llibre de Carles Sentís, que, com deies, era un seguit de reportatges que va publicar Mirador. En aquests articles hi ha una pulsió cap a la deshumanització de l'immigrant de manera molt, molt marcada. És realment terrible. I després apareixen altres discursos, com els de Josep Antoni Vandellós, que al mateix temps que reconeix la importància de la migració perquè baixa la natalitat i perquè econòmicament és molt important, al mateix temps té una ambivalència terrible. Ja està parlant en aquell moment d'invasió, com estan parlant als Estats Units.
1: I estem parlant d'un llibre del 35, no, em sembla?
2: Sí. Jo crec que si aquí no s'ha parlat, no hi ha hagut aquesta idea de la invasió, que sí que trobem en altres països, és probablement perquè ja se n'estava parlant en aquells moments i d'alguna manera ja estaven com immunitzats. És molt curiós, en els discursos culturals que es produeixen a Catalunya des dels anys 30 i més endavant amb Vicenç Vives, el que hi ha és una gran ambivalència respecte a la immigració. D'una banda, es reconeix la seva importància, es reconeix el seu paper central en la constitució de la identitat catalana, és el que fa Vicenç Vives quan parla de Catalunya com una terra de pas i quan parla de l'hibriditat, etc, el mestissatge, que és una paraula que la dius en altres contextos i et miren molt malament perquè té unes connotacions racialitzadores importants.
1: Clar, em permets fer un incís?
2: Sí.
1: Has estat molts anys treballant i exercint la professió fora del país, no? I això suposo que també carrega de matisos les paraules i veiem que tenen significats diferents, no? Per exemple, en el món anglosaxó aquest terme no és tan ben... Si el dius allà, no et miren malament, diguéssim.
2: En principi sí, perquè, com deia, té unes connotacions racialitzades.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Com si al segle XIX no hi hagués hagut a Catalunya anticlericalisme.
2: Home, i tant. La Boqueria no és allò, no és, on és per casualitat. Vull dir, el convent se'n va anar a Campistraus per alguna raó, per exemple, no?
1: Jo recordo fa molts anys llegir un llibre d'història del segle XIX. L'autor citava una cançó popular de la dècada dels 50 del segle XIX, on es deia una cosa així com vam anar als toros el diumenge, els toros eren dolents, i com que no ens van agradar, vam anar a cremar els convents.
2: Sí, sí. I així va començar les bullangues del 1830 i escaig.
1: Exactament. No? Vull dir que aquesta migració va parar a damunt d'alguna cosa que ja existia.
2: I en un context polític que tu no tens les eines per gestionar-ho com si les haguessis pogut tenir. Si ets un estat independent amb les teves fronteres, amb els teus ministeris i amb els teus controls de migració, per exemple, no? que és el que passa.
1: Exacte.
2: I a més, em sembla que si tant Salvador Cardús, no? que dius, clar, d'una identitat la catalana, que també fa esforços per no desaparèixer davant d'una pressió d'un altre que també t'està oprimint. Vull dir que és tot un embolica que fa fort aquí.
1: Sí, sí, és un context molt complex i difícil de comprendre també.
2: Mm-hmm. Clar, això quan ho expliques a fora, tornant al tema de treballar i exercir l'estranger, contextos com el nostre són habituals en el cas català? Vull dir, es donen en altres llocs de tenir una identitat, a sobre n'hi ha una altra d'estatal, arriben aquestes onades migratòries...
1: No t'ho sabria dir perquè... Per exemple, el cas d'Escòcia és completament diferent.
2: Uh-huh.
1: El sentit que Escòcia té el seu propi sistema jurídic, el seu sistema educatiu, el seu sistema religiós, l'Església d'Escòcia és separada de l'anglesa, amb una relació molt diferent amb el soci majoritari, com si diguéssim, i a més, amb una situació lingüística molt diferent de la nostra, també.
2: Això també és un element...
1: Això també és un element.
2: Que complica.
1: Sí. Llavors... La veritat és que no t'ho sabria dir. El que jo crec que sí que és cert, ni que sigui a nivell de mitologia, jo crec que a Europa hi ha molt poques societats com la nostra, amb una configuració demogràfica com aquesta. A finals del segle XX, un 75% de la població de Catalunya tenia origen immigrat, i malgrat això, la societat catalana es considera ella mateixa com una societat diferenciada.
2: Sí, això és un... A mi, clar... que sóc nascut aquí i porto tota la vida aquí i evidentment és el que veus, em continua impressionant i fascinant al mateix temps. Com és possible que amb una societat això que va rebent nova gent, i a més, no? si des dels estudis de demografia de l'Anna Cabré i companyia, uh-huh, parlant sobre aquesta qüestió, que si no hi hagués immigració aquí seríem quatre gats, però malgrat aquestes vingudes de gent d'altres procedències, aquí es va com mantenint aquesta mena, evidentment derivar cada vegada més matisos, no? Uh-huh. Però sí que hi ha com aquesta mantenir-se aquesta identitat pròpia.
1: Sí, i l'error que podríem cometre és pensar que això es fa sol. És a dir, és evident que hi ha unes dinàmiques socials i culturals i econòmiques que ho afavoreixen, però aquestes dinàmiques no són eternes, responen a unes circumstàncies materials. Si no seguim treballant-hi i si no hi posem recursos, aquestes dinàmiques poden canviar. Efectivament, tenim aquest context i aquesta història i aquesta manera de fer, però això requereix mantenir-ho com si fos una planta.
2: Evidentment, vull dir, és clar, si tu no inverteixes en educació, per exemple, en aules d'acollida, amb recursos, amb docents, per exemple... Només
1: en política lingüística, en política social.
2: Exactament, no? Doncs tot això fa...
1: En crear ocupació que generi valor.
2: Uh-huh. I diria que en donar possibilitat que aquestes noves generacions de catalanes i catalans trobin en la cultura també un espai on expressar-se, uh-huh, i aportar la seva veu, que jo diria que també, de fet, és un dels temes que apareix aquí en el llibre que ha publicat l'Avens, que es diu Un origen buit, immigració i cultura a Catalunya, que és el motiu d'aquesta conversa, que és clar, quan tractes d'immigració acabes anant d'un costat a l'altre, però que jo diria que és un dels punts interessants, no?, que pogués sentir la veu d'aquestes noves generacions de catalanes i catalans.
1: Sí, jo crec que com a mínim hi ha dues veus que cal escoltar. Una és la veu de la societat d'acollida, perquè la societat d'acollida també experimenta coses quan hi ha moviments migratoris, i pot ser traumàtic, en el sentit que veure com es transforma el teu paisatge urbà sense poder fer res, com es transforma el paisatge lingüístic, etc. Doncs aquestes són qüestions que afecten profundament a la gent i s'ha de poder escoltar aquesta veu. I després hi ha la veu de

0: la veu de les persones que s'incorporen a la nostra societat. Jo crec que la identitat és una forma de capital i el capital s'ha de distribuir de manera equitativa. Tothom ha de poder tenir accés a aquest capital, si el vol. I jo crec que és important fer circular uns discursos que ofereixin un lloc a la història de Catalunya.
1: Sí, perquè de fet aquesta és l'altra cosa, vull dir, i no sé si d'aquí el títol del llibre Un origen buit, que hi ha com gairebé és com l'absència de tot aquest, d'això que estàs dient ara, però el títol del llibre el vas triar per aquesta raó?
0: El títol del llibre el vaig triar perquè, clar, si tu mires la configuració demogràfica dels catalans, és que l'enorme majoria tenim un origen immigrant, recent o llunyà. Mira, fa bastants anys va sortir la notícia al Regne Unit que en un poblet d'algun lloc així al mig de no-res a Anglaterra, en una mena de maresma, havien trobat el cadàver d'algú de feia 1.500 anys o 3.000 anys, no ho sé. I van fer una anàlisi genètica d'aquesta mòmia i van descobrir que al poble que del costat hi havia descendents d'aquesta persona. Jo crec que segurament això a Catalunya seria impossible perquè estem barrejadíssims, hem rebut tantes influències i tanta genètica de tot arreu que la nostra configuració demogràfica doncs, segurament no afavoriria trobar aquests descendents de fa 3.000 anys. Els catalans el que tenim en comú és que no tenim un origen ètnic antic i pur, i qualsevol intent de voler recuperar aquest origen ha estat condemnat al fracàs o altres coses. Llavors, precisament el que té la possibilitat, el que té aquesta idea d'un origen buit compartit és que la nostra identitat com a poble doncs, no és una cosa tancada, sinó que la podem anar transformant i podem anar escoltant les veus que existeixen actualment i les veus que arriben i anar-ho construint entre tots de manera democràtica.
1: I en relació amb això, clar, el que dèiem, no?, de que aquestes noves fornades han de trobar en la cultura un espai on poder-se expressar, que no només sigui l'altre que els expliqui, sinó que es puguin explicar ells mateixos. I de fet aquí en el llibre em crida l'atenció un parell, m'han cridat l'atenció moltíssimes coses, però n'hi ha un parell que em crida l'atenció especialment. Per exemple, en el cas del que ha passat a partir del segle XXI, surten els casos de Nahar el-Hajmi, per exemple, i de Patricia Gabancho, que són dos orígens ben diferents. Per tant, són persones que utilitzen la llengua catalana per explicar qui són i tot el pes de la immigració. I després una cosa que em crida la molta atenció és que són moltes veus femenines en el llibre, perquè també surt Maria Barbal, surt Montserrat Roig, surten més, jo diria, més dones que no pas homes. No sé si això és atzar o vol dir alguna cosa també, això.
0: No ho sé. És probable que sigui un biaix meu, perquè sempre m'ha interessat molt la literatura de dones. També pot ser que per algun motiu que no he explorat, les dones hagin tingut més interès a tractar aquestes qüestions. Clar, hi ha altres autors masculins que he treballat menys, o en alguns casos he treballat però no inclòs aquí. Hi ha el cas de Júlia de Jòdar, hi ha Jordi Pontí, hi ha Sara Jamal, hi ha Said el-Khadawi, és cert. Però també m'interessava analitzar la inflexió de gènere.
1: És que em sembla una qüestió interessant aquesta, en el sentit de que, clar, a més en el cas, per exemple, de dones de religió o de context musulmà, per exemple, amb tota aquesta pressió, clar, que elles decideixin prendre la paraula i s'expliquin, no? O que persones com la Patricia Gabancho, que també abraci la cultura catalana i la faci seva i la vegi com a seva, ostres, em sembla molt remarcable això també en aquest sentit, no?
0: Sí. I he de fer un aclariment també, i és que aquest llibre no té cap mena de voluntat exhaustiva. O sigui, no és un tractat sobre la història de la immigració i la immigració i la cultura a Catalunya. No és això. És un recull de treballs que he escrit al llarg d'uns anys. Sí que tenen una línia de pensament coherent, però no pretén de cap manera ser exhaustiu.
1: No, però no, i és veritat, i això és com errada meva de no haver-ho explicat al principi, però és que gairebé funciona com una mena de primera pedra d'alguna cosa més grossa que s'hauria de construir, que és que això s'hauria d'explicar en profunditat i que aquest origen buit que dèiem, a part del migratori, també de l'hora de les representacions, es vegi que no és tan buit i ensenyar que com s'explica, què s'ha explicat i també com es comença a explicar en funció de les generacions, no? A més, un tema, que, és un tema que tu portes molts anys treballant. Mm.
0: Sí, a mi em va començar a interessar primer per una qüestió personal, pel meu propi origen, però també perquè ja fa uns anys estava treballant sobre l'últim quart del segle XX i hi havia una cosa que a mi em cridava molt l'atenció, i és que hi havia algunes qüestions centrals en la societat, alguns fenòmens de gran impacte, que no tenien representació. És a dir, no, no apareixien en la producció cultural d'alguna manera. I això passava, per exemple, amb la sida i passava amb la immigració. Semblava una cosa molt, molt estranya, molt peculiar, perquè en altres cultures, per exemple en relació amb la sida, amb una incidència semblant que la que ha tingut Catalunya, doncs hi havia una quantitat molt important de representació, tant literària com cinematogràfica, i aquí no passava. Era el mateix cas que el de la immigració. Jo crec que no era una qüestió de que fos un tabú, això no treu que hi hagi un element d'això, però que la qüestió no era tant que fos un tabú com que estem parlant de fenòmens amb una d'una naturalesa traumàtica. Els traumes, per definició, són fenòmens que costa molt de posar-los i paraules. I la cura, precisament, consisteix en posar-hi paraules. I jo crec que era molt difícil per la societat catalana, per molt diversos motius, poder reflectir en textos literaris o audiovisuals aquestes experiències. Això passa de manera molt limitada durant diverses dècades del segle XX, i excepcions, grans excepcions, com la de Paco Candel, per exemple, i després algunes altres, en Montserrat Roig. Però és a partir dels anys 90 i cap endavant, i especialment quan comença la darrera gran onada migratòria cap a l'any 2000, que finalment la societat catalana és capaç d'exercir, de posar paraules a la seva memòria històrica i començar a representar aquestes qüestions. Sí, jo crec que això ens ha anat molt bé com a societat, i és una feina que cal seguir treballant.
1: De fet, ens podem trobar en els pròxims anys que això, que tinguem grans narradors i narradores en llengua catalana, que tinguin orígens que ara no ens podem ni imaginar, i que ens expliquin unes històries, no? Que, és que ara estava recordant el documental que jo trobo que té certa connexió. TV3 fa un temps, quan Lamine Yamal va començar a esclatar com a futbolista, van fer aquell documental que es deia Revolució 304, que molt hàbilment van utilitzar-lo no només per explicar el seu cas, sinó per a d'altra població immigrada, africana, etc, que viu aquí, no? I hi havia actrius que ho deien, això, de dir, escolta, si voleu tenir històries diferents, si voleu diversitat, doneu veu a les persones que tinguin aquesta diversitat. I clar, ens podem trobar en literatura catalana, que és el teu negociat, diguéssim. Això ens ho trobarem, suposo, tard o d'hora, no?
0: Sí, sí, ja ens ho estem trobant, i està realment molt bé que ens ho estiguem trobant, perquè, com tu deies, estan aflorant unes històries que et donen una visió molt més complexa, molt més rica, del que és la nostra societat.
1: Cosa que és un problema pels que la intenten simplificar i que intenten després parlar de puresa, invasions i aquestes coses que ara la política i el debat públic i s'entesta anar per aquí, quan en realitat, vaja, no és gens no és tan fàcil, vaja.
0: Clar, i d'altra banda, moltes d'aquestes persones, és que si miren la seva pròpia història familiar, és probable que vegin que ells també tenen un origen forà. No sé, jo crec que és una qüestió també de tenir uns debats oberts, on tothom pugui parlar amb llibertat i amb respecte,
1: és clar. De fet, aquest és un dels grans, diria, un dels grans reptes que tenim, que és precisament parlar-ne. No, que deies abans dels tabús, i a vegades sembla com que si no parles no existeix, i aquest és una qüestió que des de determinats àmbits s'ha tractat des d'un punt de vista paternalista, bonista, això que es fa servir aquesta paraula, bonisme, no? Però sí que és veritat que vaja, no s'han afrontat directament i de cara, i després acaba passant el que acaba passant.
0: Sí, ha passat això, també ha passat que s'ha estigmatitzat molt la queixa de la població d'acollida, i això ha comportat, doncs, que alguns instrumentalitzessin aquesta altra perspectiva.
1: Cert, sí, sí. És que a més això, abans ho deies també, no? Ens ha canviat el paisatge. Vull dir, la Catalunya del 2026 no té res a veure amb la Catalunya del 1990 o del 1980, ni gairebé ni la del 2000, diria. I clar, això, la gent que ho viu i n'és testimoni també ha de poder-ho expressar, no? I també se'ls ha d'escoltar d'alguna manera.
0: Clar, però al mateix temps la Catalunya del 1930 ja no tenia res a veure amb la Catalunya del 1860. Vull dir que portem segles amb una dinàmica de grans i profuns canvis.
1: És que, sí, sí. És que a mi, jo, clar, quan explicaves en la introducció del llibre, expliques, no?, que és dels occitans, que és un referent en la història de la demografia catalana, pensava, vés a saber si els catalans que hi havia en aquella època, quan havien arribat tants occitans, rondinaven igual que rondinar ara.
0: Doncs sí que rondinaven, i tenim un significant que ho mostra, que és la paraula xarnego. La paraula xarnego, segons Coromines, és una paraula d'origen castellà que apareix cap al segle XIII o XIV, no recordo, i que prové de la paraula castellana luxarniego, que vol dir gos coniller. Aquesta paraula, que pel segle XVI-XVII adquireix un nou significat. S'utilitza a les comarques septentrionals de Catalunya i significa algú que té pare català i mare francesa, o pare francès i mare catalana. I després, més endavant, aquesta paraula torna a canviar de significat, i al segle XX significa algú que és immigrant castellano parlant. Per mi, quan era petit, als anys 70, això, la paraula xarnego volia dir una cosa de mal gust. Ja no era... No tenia aquestes connotacions ètniques. A més, ho deien parlant castellà. Probablement perquè després de la publicació dels Altres Catalans de Candel, la paraula queda molt estigmatitzada. I ara es torna a utilitzar de maneres molt diverses. Però, clar que rondinava la gent, perquè la relació amb l'altre sempre és complicada.
1: Mm. Ah, i precisament quan això és el que passa quan convius, que hi ha una relació amb l'altre, i evidentment conviure sempre és complicat, ho sap cadascú a casa seva, i quan es tracta d'un país que a més té les mancances de recursos que dèiem, perquè no té els recursos d'un estat propi, per exemple, doncs encara ho fa més dificultós, doncs fa que tot plegat doncs generi unes tensions, uns debats, unes aportacions també en l'àmbit cultural, que d'això és del que fa molt temps que hi reflexiona el professor Josep Anton Fernández, que és doctor en llengües modernes, amb aquest recull de treballs que ha publicat l'Avenç, que es diu Un origen buit, immigració i cultura a Catalunya. Aquest és un tema que en parlem i en parlarem molt als mitjans de comunicació, i que abans de parlar-ne per boca d'ase estaria bé també llegir de tant en tant qui hi entén, i per això avui en volíem parlar al Tren de la Història i hem convidat el doctor Fernández. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Tren de la Història.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Totes les persones.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
0: Hi ha un lloc al teu costat.
1: El tren de la història.

0: Hem començat el viatge d'avui sabent més de les reivindicacions dels porters dels cotxes Pullman dels Estats Units ara fa 100 anys. I per tancar-lo, deixem que soni una veu que també va conèixer aquell món ferroviari. Quan el músic Big Bill Bronzi va arribar a Chicago, va fer feines diverses per guanyar-se la vida abans de ser professional de la música. I durant un temps va treballar precisament com a porter de la Pullman. Aquell músic acabaria convertint-se en un dels cantants de blues de Chicago més importants d'abans de la Segona Guerra Mundial, i entre el 1925 i el 1952 van registrar més de 250 cançons, i entre elles destaca Black, Brown and White. They called everybody's number, but they never did call mine. They said if you was white. És una cançó que parla de l'experiència dels veterans negres de la Primera Guerra Mundial i de la discriminació segons el color de la pell. Bronzi hi expressava una realitat laboral dolorosa. Homes que havien ajudat a construir el país i que fins i tot havien lluitat per ell, però que continuaven trobant portes tancades i salaris desiguals. La cançó era tan directa que durant anys les companyies no la van voler gravar. Bronzi explicava que després de tocar-la li deien que no la publicarien perquè precisament això parlava massa clar. Finalment, Black, Brown and White van registrar-se després de la Segona Guerra Mundial i de seguida, a més, Pete Seeger, quan la va sentir, també la va començar a cantar. Aquesta música ens serveix per arribar al final del trajecte perquè parla de feina, de raça, de veu i de dignitat, i perquè recorda que, de vegades, el blues pot explicar una història social amb més força que qualsevol discurs. I així, mentre Big Bill Bronzi canta Black, Brown and White, aparquem aquest tren recordant tots aquells que van treballar i que, de fet, encara molts treballen als marges de la història i que costa que trobin una manera de fer-se escoltar.
1: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: El trajecte d'avui arriba al seu final i, com sempre, l'ha fet possible la seva tripulació. A les palanques i els botons, en Jordi Pou i en Manel Saiz, donant-nos la benvinguda a l'estació, la Sònia Roman, i qui us està parlant i us desitja que sigueu molt i molt feliços, en Xavier Carmeniu. Adéu-siau, fins la setmana vinent.

0: Tot és comèdia.
1: Ens van explicar què volien fer.
2: Aquesta secció...
3: Estàs jugant a un joc? Cada dia retransmet des d'una època diferent.
1: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la CDCR Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
4: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia, amb Clàudia Arcarons.

0: Cristina, on has estat?
1: I Marta Cava, què tal?
2: Hola, bon dia.
1: Toca a Biblioteca Popular?
2: Sí, a l'estiu no descansem.
1: No descansem, i de fet vindràs dues vegades, em sembla, no?
2: Sí, sí, sí, farem quatre seccions en total a l'estiu. Com sempre diu el Màxim, diu, sempre fas les antiseccions a l'estiu, no? Perquè la gent normalment fa, no, jo de llibres frescos...
1: Fastilons, tu vens amb tralla forta,
2: sí, és que què és un llibre fresc, a veure, i què és un llibre d'estiu? Bueno, qualsevol llibre que tinguis ganes de llegir l'estiu és un llibre d'estiu i pur. I per això jo he decidit que aquest estiu ens posarem polítics i parlarem de llibre amb molt contingut polític.
1: Començant per...
2: Sí, bueno, farem una primera secció de llibres així de política en general, després comencem a filar prim en temes més concrets, però bueno, avui comencem i obrim aquestes seccions d'estiu amb un gran clàssic de la literatura universal com és Germinal, d'Emil Zola, editat per la Casa dels Clàssics, amb traducció d'Anna Casasses. En el foto, Maria Luisa...
1: Per començar aquesta secció tan política, aviam, què ens en pots dir d'aquest?
2: Mira, que s'ha de començar pel pròleg d'aquesta edició, val? Perquè l'ha escrit la Maria Sevilla i es fa una pregunta molt interessant que jo vaig dir, no sé per què m'estàs preguntant això. És, qui té temps per llegir un llibre de gairebé 600 pàgines avui en dia?
1: I és quan cada cop menys, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I clar, jo, per exemple, em preguntava, dic, per què m'estàs preguntant això? I realment, és una molt bona pregunta, però aquesta de qui té temps per llegir un llibre de gairebé 600 pàgines avui en dia? Perquè dic, ostres, jo estic a punt de llegir aquest llibre de 600 pàgines i estic trobant el temps i les ganes per posar-m'hi, no? Però reflexiona molt bé perquè vivim en un món on mana la lògica capitalista, la productivitat imperant, que fins i tot ens demana que siguem productius en el nostre temps lliure, és a dir, que quan tenim temps d'esbarjo,
1: sí, l'aprofitem.
2: A fer coses, no parar, no? I després quan descansem, quan tenim temps per llegir llibres de 600 pàgines, no? I clar, això també afecta les llargues jornades laborals que tenim i no tenim temps per pràcticament res i realment qui té temps per llegir aquests patracols?
1: Cada cop ens fan més mandra a vegades, no? Aquests totxos, quan tu veus un totxo...
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Quasi que no m'hi poso.
2: Exacte. Té molta lògica quan acabes de llegir quan tens, i sobretot quan has acabat de llegir Germinal, no? Bàsicament perquè ens parla de diferents personatges, una novel·la d'aquella que podríem dir coral, no? I està dividit entre els que baixen a la mina. Clar, és una novel·la minera, explica com era treballar en una mina, no? I hi ha els personatges que són els que baixen a la mina, però també hi ha els personatges que manen, és a dir, els que s'embruten, els que els juguen la vida, i els que estan a sobre, a la terra, manant i sense embrutar-se les mans.
1: I enriquint-se'n.
2: Exacte. Qui tenia temps en aquell moment per poder llegir i tenir temps d'esbarjo, no? Doncs aquesta gent que només es dedicava a manar perquè tenien una gent que els hi pagaven 4 duros perquè fessin aquesta feina, no? I està molt bé com planteja la novel·la perquè hi ha vegades que és un canal a la revolució perquè dius, és que això no és sostenible, vull dir, aquí algú s'ha d'aixecar i dir que això no és just, però també et mostra el dolor i el patiment que passava tota la gent que baixava la mina, però també les famílies, que es quedaven moltes vegades a casa i sabien que quan hi havia un accident havien de córrer cap allà i no sabien si algú de la pròpia família tornaria, saps? És allò de saps quan marxes però no saps si tornaràs. I és un retrat molt vívid, de fet hi ha un moment que hi ha un accident a la mina i fa un retrat que realment és angoixant, vull dir, és que et poses en la pell i et fa patir, no? I també et demostra molt, no?, que quan acabes de llegir aquest llibre, que hi ha coses que han millorat, però hi ha coses que estan exactament igual, i és un llibre que ja té una bona pila d'anys, no sé si gairebé un centenar d'anys, ara no me'n recordo, i realment és una molt bona obra per pensar, per reflexionar.
1: I per veure que sí, encara sí, estem sí. al mateix lloc, en part.
2: Exacte, sí, i que realment ens estan també robant el temps per poder dedicar-nos a llegir llibres de 600 pàgines.
1: Per quan no ens roben el temps, passem a un altre llibre. Union Street, de Pat Parker.
2: Exacte. Exacte, Union Street, de Pat Parker, editat per l'Agulla Daurada, amb traducció d'Albert Torrescana. És un llibre que és una novel·la, però que podria ser perfectament un llibre de relats, perquè cada capítol correspon a una dona. Val? Totes tenen un fil en comú, que és que, a part de ser dones, viuen al mateix carrer. Val? Ens hem d'imaginar Anglaterra, barri obrer, un carrer, doncs, bàsicament, on hi ha molta gent que hi viu, i, bàsicament, totes les protagonistes tenen diferents edats, diferents circumstàncies, però totes estan travessades per dues coses, que són la precarietat i el patriarcat. Per exemple, hi ha una nena que al primer capítol ja comença fort, perquè és una nena que pateix una violació. També hi ha una dona gran que sap que se li està acabant la vida i està esperant al final. Una adolescent que es queda embarassada i una dona que ja té uns quants fills, però està en un embaràs que li està fent patir moltíssim i està aterroritzada, no? Tot i ja saber què té, però sap que no és el fill, sinó el futur també que li espera a ella i a les seves criatures. Els homes en aquesta història són secundàries.
1: Bueno, això no va bé vegades,
2: sí, sí. Però influeixen tot el que fan i el que no fan a la vida de les protagonistes. Val? Hem d'entendre que és un context de desindustrialització que passa. Encara més precarietat, encara més pobresa, moltes vegades homes que tenen episodis violents, directament alguns que no hi són, vull dir, representa que hi són, però no hi són, i sobretot un abús de l'alcohol. M'agrada molt perquè és una obra molt realista, té molta consciència de classe i demostra que hi ha màxim que diu que el teu codi postal marca la teva vida per bé o per mal. És a dir, allò de on has nascut
1: marcarà
2: sempre el teu futur, no? I que sempre anirà molt lligat a tu i que costa molt sortir, no? També és allò de que a vegades estàs més a prop de, si tens una vida, diguéssim, còmoda o de, bueno, aquella cosa horrorosa de la classe mitjana, estàs més a prop d'acabar la pobresa que no fer-te multimilionari i tenir una vida més còmoda, no? I és això que demostra molt bé aquesta història, que el codi postal marca molt el teu destí.
1: Passem al següent, Marta Cava. El diari de Guillem, de César Martí i Daniel Olmo. Aquí algú li sonarà la història.
2: Ah, exacte, vull dir, Guillem Agulló és un nom que és, jo penso que és bastant conegut, però per si hi ha algú que baixa de l'hort i no sap qui és, en Guillem Agulló era un jove valencià que un dia estava, bueno, d'acampada a Montanejos, a Castelló, si no m'equivoco, i bueno, el van assassinar perquè sabien que era un noi que tenia una ideologia d'esquerres, que era independentista, que
1: antifeixista.
2: Exacte, sí. I ho van intentar tapar com una baralla entre joves, allò, un calentón, i no, va ser un crim amb ideologia política, no? Hi ha molts llibres que expliquen tota la història del Guillem, hi ha la pel·lícula que va fer el Carlos Márquez Marcet, si no m'equivoco, documentals, hi ha aquesta cançó d'Obrim Pas, hi ha moltes coses, no? Perquè el van assassinar, però van aconseguir mantenir viva la seva memòria, val? I ara ha sortit un còmic que es diu El diari de Guillem, fet per César Martí i Daniel Olmo, i edita l'editorial valenciana Sempre Llibres. Què fan aquí? Juguen una miqueta entre la ficció i la realitat, val? Llavors, parteixen de la premissa que una de les germanes del Guillem, la Betlem, que va ser una de les portaveus i grans defensors, a part dels pares, qui més va donar la cara també va ser la seva germana.
1: Per aquesta lluita, no?
2: Exacte, per recordar-lo, no? Perquè el van matar perquè volien acabar amb les seves idees i allò que va multiplicar el seu efecte, no? I diuen allò del batec immortal de milers de Guillems. Bàsicament, la germana representa que està un dia a l'habitació del seu germà i es troba un diari. I és un diari que representa que escriu el seu germà. Val? Aquí juga una miqueta amb aquesta dualitat de no saps si és cert o no, però serveix per explicar-te la història. Un dels punts forts del llibre, a part de la il·lustració que és magnífica, és que vol demostrar la part humana. És a dir, ell era un militant molt compromès amb les seves lluites, però no deixava de ser un adolescent.
1: I moltes coses més.
2: Exacte, no? Que li passaven moltes coses, com per exemple, ell feia natació, va estar a punt de classificar-se per anar als Jocs Olímpics, però va tenir un petit accident. Sí.
1: Què dius?
2: Era molt esportista, li agradava molt la natació, té un accident i ha de deixar la natació per sempre. I clar, també tenia aquests dubtes, no?, de què fer. Segueixo estudiant, torno a treballar, no sabia què fer, no? A més a més de tot el que feia i tota la militància i totes les coses on participava, també era un adolescent i era una criatura que mereixia viure, no? I està molt bé això, no?, que jugui amb aquesta dualitat de ficció-realitat, parlar de la part política perquè no es pot evidenciar, però també recordar que era un adolescent, ja està, i es mereixia viure perquè ningú mereix que el matin per la manera com pensa.
1: Va? El següent, Marta.
2: Un altre còmic, en aquest cas, és Los Puentes de Moscú, d'Alfonso Zapico, Estiberri. El títol enganya, perquè anem cap al País Basc. Siempre me ha interesado
1: esa jerga que emplean los rastas. Un altre còmic,
2: Un altre còmic, sí. Aquest, mira, la gran majoria de llibres que portaré aquest estiu me'ls ha recomanat el meu llibreter, el Xavi del Vapor B de Premià, i em va estar insistint molt, t'has de llegir aquest còmic, val? És un còmic que naix arran d'una entrevista que el polític socialista basc, Eduardo Medina, que va ser víctima d'ETA, li fa al músic basc Fermín Muguruza. A molta gent potser diu, bueno, què té d'extraordinari tot això? És una conversa, una entrevista, que fa 10 anys era impensable, perquè eren dues persones que tothom hagués situat, no?, en punts absolutament antagònics, separats, era allò que no es podien barrejar, no? Però arran del procés de pau que viu el País Basc, decideixen juntar-se, i és el polític qui fa l'entrevista al músic, no? Llavors, el dibuixant de còmics, l'Alfonso Zapico, el conviden d'alguna manera per una mica en comú i no sé quina història, i llavors assisteix a l'entrevista i ell fa com el còmic ensenyant com va anar l'entrevista. Vull dir, l'entrevista està al Jotdown, es pot llegir, és molt interessant. Jo li he fet moltes lectures. I després ell fa el còmic, no? Que és com fer allò d'ensenyar al darrere de les bambalines com va anar, com va ser la trobada, no? T'ajuda a situar-te, no? De qui va ser Eduardo Madina, qui va ser Fermín Muguruza, i explica una miqueta això, no? I està molt bé perquè és això, perquè és una conversa que fa 10 anys seria impensable, 10, 20, 30, vull dir, com més enrere tires. És molt maco veure que dues persones que tothom deduïa que eren persones antagonistes s'entenen molt bé. I no és que neixi una amistat, no? Però, ostres, jo hi ha un moment que l'Eduardo Madina li confessa que amb els seus amics, quan eren joves, escoltaven el Fermín Muguruza en alguna de les seves bandes, no? Cortatu, Nego Gorriac, no? I el Fermín es queda com aturat, no? De dir, ostres, és que no hagués dit mai,
1: clar,
2: que tu escoltessis això. I clar, és això, no? Que
1: es van veuen desmuntant.
2: Exacte,
1: tot de...
2: i que de tenen prejuïcis, molts punts d'intersecció, i també parlen d'aquell documental que es va fer fa molts anys, del Julio Medem, de la pelota basca, que va servir perquè molta d'aquesta gent comencés a saludar-se, no? I trenqués una mica la barrera, no? De dir, ostres, ens podem saludar, podem tenir una relació cordial, i després cadascú té la seva ideologia i pensa d'una manera absolutament diferent. I realment és meravellós. Fa 10 anys que va sortir i ara me'l tornava a llegir per parlar a la secció, i aguanta molt bé i és magnífic.
1: I amb aquests dibuixos, també.
2: Exacte, sí. Ja portaré en una altra secció un altre còmic de l'Alfonso Zapico, perquè realment és molt bon guionista i il·lustrador de còmics.
1: Anem a l'últim. Exacte. Apòstoles i assassinos.
3: Si t'arriba el dematí, penses que ha passat un dia. Si t'arriba el dematí, penses que ha passat un dia. Han passat dies i anys, i sempre és el mateix dia. Han passat
1: amb aquest Ovidi que ens has posat aquí.
2: Exacte, és que m'anava molt bé per parlar d'una novel·la que també té una bona pila d'anys, que és Apòstoles i assassinos, d'Antonio Soloy, i que va editar Galàxia Gutenberg. No està en català, és una pena. Hi ha un llibre que s'assembla molt amb el títol, perquè també parlen el mateix personatge, però són coses diferents. Jo reivindico que s'hauria de traduir al català, perquè és una història més que passa a Catalunya. A veure, és una novel·la, val? Però és una novel·la que explica la vida de Salvador Seguí. Aquí podríem tenir dubtes de dir, ostres, doncs llavors això no és ficció, per tant no és novel·la. El que passa és que agafa la vida de Salvador Seguí, la narra molt bé, en format novel·la, i no s'inventa res, vull dir, tot és real, tot ha passat i tot està documentat, val? Salvador Seguí tothom el recorda perquè era el noi del sucre, sindicalista, anarquista, val? Que va morir assassinat pel pistolarisme de la patronal. Llavors aquí fa una feina molt bona l'autor, l'Antonio Soler, perquè es documenta molt bé, i és això, no?, que fer una molt bona novel·la amb fets reals és fantàstic i molt poca gent ho pot fer, no? A part de ser la part més biogràfica de la vida de Salvador Seguí, també és una molt bona obra per conèixer com era Barcelona i Catalunya de principis del segle XX, val? La Barcelona de la Rosa de Foc, però també la del pistolarisme de la patronal. Parla molt de l'auge de l'anarquisme, de com va néixer la CNT a Catalunya, i també, i això és el gran punt fort del llibre, parla molt de la relació d'amistat que Seguí va mantenir amb dues altres

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Penseu que és allò avorrit de dades històriques o una darrere l'altra, sinó que t'enganxes des de la primera pàgina, perquè per molt que ja sàpigues la història de més o menys d'aquestes tres personatges, vols saber, i sobretot es parla d'una cosa de Lluís Companys que em sembla que practicava allò de... Bueno, que parlava amb exorcismes i coses d'aquestes. Oita. Sí.
2: O sigui, acabes coneixent també coses que no
1: clar,
2: sabies.
1: Clar, les coses de la vida personal, però també les polítiques, sobretot.
2: Doncs Marta, acaba, queda clar que la política també fa molt d'estiu i que amb qualsevol d'aquests encertarem bastant, no?
1: Exacte.
2: Bueno, doncs moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
2: Ens veiem, em sembla, cap a finals de juliol.
1: Ens veiem a finals de juliol.
2: Pues som-hi. Pues moltes gràcies.
1: A vosaltres. Perquè és més fort la...

0: serà d'alegria. No m'espera aquest fruit, jo la vida donaria. No m'espera aquest fruit, jo la vida donaria.
1: Tot és comèdia.
2: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
3: I acabem amb el programa d'avui parlant d'un festival del Maresme que ha començat aquest cap de setmana, el Poesia i Més. Organitzat per la Fundació Palau, ha començat aquesta setmana i fins, això, diumenge que ve, la seva 21a edició. Leonardo B. Granados, com estàs?
4: Molt bé, i tu, com estàs?
3: Molt bé. Home, ara molt, molt contenta de tenir-te aquí. Ara ho comentàvem, no?, de que ens hem vist per Vic mil vegades.
4: Total.
3: Fa il·lusió, fa il·lusió. Director d'escena i dramaturg, ara també codirector del Poesia i Més, conjuntament amb l'escriptor i poeta Gabriel Ventura. Ja ho he inaugurat? S'han passat nervis amb aquesta edició?
4: Sempre preparar un festival genera nervis, però quan de sobte ho veus i que tot funciona tan bé i que venen artistes tan bons, doncs és un gaudi.
3: Veu agafar la direcció l'any passat. Com us va arribar la proposta?
4: La proposta va arribar perquè l'Anna Maluquer ens va juntar el Gabriel Ventura i a mi i va fer un match perfecte perquè...
3: Perquè tu no el coneixies, abans?
4: Vull dir... No, i de sobte vam descobrir que teníem els mateixos gustos, que ens agradaven les mateixes coses, que escoltàvem la mateixa música i aleshores va ser ideal.
3: I us veu entendre des del primer moment, eh? Vull dir, això s'ha anat confirmant al llarg de treballar colze amb colze?
4: Totalment. I jo crec que he après molt del Gabriel i crec que ell ha après algunes cosetes de mi.
3: algo. Perquè per situar-nos aquesta temporada t'hem vist dirigint El principi d'Arquimedes, de Josep Maria Miró, i també Els polítics a la brossa. Vist en perspectiva, ara parlant de la teva carrera, ha estat un bon any? No estàs content?
4: Molt, moltíssim. Perquè, a més, poder fer un autor com el Wolfram Lotz a Catalunya ha sigut una experiència meravellosa, perquè és un autor radical que fa un tipus de teatre gens convencional i que també té molt de poesia, perquè la seva obra té una dimensió sonora més enllà de la dimensió informativa i això ens interessa molt.
3: Que tu el vas descobrir amb La Gran Marxa, pot ser?
4: Sí.
3: Allà a l'Institut del Teatre, que la veu fer.
4: Sí, perquè La Gran Marxa la va dirigir la Victoria Spumberg en un taller de tercer de l'Institut en el qual hi havia l'Aida Zumajo, que també està en el festival d'enguany, i vam fer una obra tan meravellosa, tan divertida, és una de les obres que més he rigut a la vida i pensava, aquest autor s'ha de fer aquí, ja.
3: L'Aida, que va actuar ahir amb la companyia de Les Salvatges, enmig d'assajos i, bueno, imagino que havies d'estar pensant ja en aquesta programació, tu el coneixies abans, el Poesia i Més, abans de ser-ne el programador, hi havies anat o fins i tot t'havien programat?
4: No m'havien programat, però hi havia anat i és un festival de referència de Catalunya, és un festival preciós, a més, poder escoltar poesia i escoltar música allà al Maresme, vora el mar, fent una cervesa, crec que és un planazo.
3: Que bé que ho vens, això, eh?

0: perquè dic que és un festival de poesia, ara ho deies, però és quedar-se curt. En quin sentit, o sigui, què vol ser el Poesia i Més?
1: Clar, amb el Gabriel parlàvem molt que la tradició catalana té una forta nissaga d'artistes que d'alguna manera barreja les disciplines, no? Si ens anem a referents més antics, la Rodoreda escrivia, però també pintava, o la Víctor Català també pintava, o Rossinyol també pintava a banda de ser escriptor, i si ens anem a exemples més contemporanis, no?, com el Casasses, el Pere Jaume o la Mary Chorda, també són artistes que d'alguna manera escriuen, però es fusionen moltes disciplines en el seu art, i crec que això és bonic, no?, perquè té a veure una mica en el món en el que vivim, no?, que d'alguna manera ja no creiem en les categories fixes i, per tant, l'art i la poesia està a tot arreu.
0: I això es tradueix a la programació, no?, perquè s'organitzen recitals, performances, concerts a diferents localitats del Maresme, com el de Marina Rodés d'Arenys de Mar. Pienso.

0: que va ser aquest dijous, però tranquils, perquè en queden molts més. Per exemple, encara amb música, els Killing Cactus, el duet format per justament Nau Albet i Adrià González, que tocaran divendres que ve a Caldes d'Estrac.
1: Todo me recuerda lo que pudimos ser. Dos chicles en la acera, en un bonito atardecer.
0: Aviam com arriba el Bet després del tuté de l'òpera dels Tres Rals. Abans parlàvem amb la seva directora, la Marta Pazos. Leo, ara que t'has posat a l'altra banda, què has descobert d'això de programar?
2: Que és molt difícil el fet de construir una ideologia, no, pel que fa al festival. Hi ha una programació, crec que hi ha d'haver una coherència a l'hora de programar. També l'exigència d'estar constantment veient artistes, descobrint gent que té molt de talent, no? I el fet de veure com podem encaixar tot això en una programació que tingui un sentit.
0: Aquest any l'heu plantejat com un espai de relleu generacional i de risc. Comencem pel primer. Cal acompanyar i propiciar aquest relleu?
2: Jo crec que és interessant perquè, d'alguna manera, el Gabriel, no, que és d'una altra generació diferent que jo, té uns referents i té uns contextos que l'envolten, que no són els meus, i crec que aquesta combinació de referents i de propostes que d'alguna manera cadascun tenim, no, al cap, pot fer que aprenem els uns dels altres.
0: I per això aneu de la Júlia Sentís, allà una poeta jove, a l'Albert Serra, vull dir...
2: És que per nosaltres era molt important això, perquè crec que és important tant reivindicar els poetes que tenen una trajectòria consolidada i que d'alguna manera són clàssics, no? Perquè, per exemple, l'any passat va venir el Feliu Formosa. Mm. El Feliu Formosa és un tòtem, o sigui, li devem tantes coses al Feliu Formosa, o a la Dolors Miquel,
0: home,
2: o aquest any a l'Albert Roig, però en canvi és apassionant descobrir que hi ha gent jove tan talentosa, no? Com per exemple la Júlia Sentís, o el Guillem Gavaldà, el Jordi Bossoms, o l'any passat que va venir l'Ismael Sempere, el Toni Arrajuncosa.
0: I tu, bueno, tu encara portes aquesta etiqueta de director jove, que no sé si t'hi baralles una mica.
2: Bueno, és que ho soc.
0: Això és així.
2: Sí.
0: Però vull dir que a vegades quan parlem d'aquestes etiquetes o de ai, nous talents o talent emergent, que també us encaixeu una mica d'aquest encasillament. No ho sé com ho veus tu.
2: Bueno,
0: la definició és que és que l'ets un director jove,
2: sí, sí, sí. I espero ser-ho... Aviam, o sigui, jo crec que és guai l'etiqueta fins que no... d'alguna manera et constreny, no? I d'alguna manera no et miren amb superioritat moral. I crec que això, per exemple, és lo interessant que hem volgut fer amb el Gabriel, de donar el mateix espai físic i temporal tant a una proposta d'una poeta jove com a una poeta consolidada.
0: I el risc que dèiem abans, en quin sentit arriscar-se?
2: Bàsicament portem propostes que no són gens convencionals i que d'alguna manera aposten per una poesia radical i que d'alguna manera no tenen cabuda en altres circuits potser més mainstreams, no? I d'alguna manera experimenten. Crec que tots els artistes que portem són grans experimentadors.
0: Perquè tu potser ho saps de primera mà, no? Aquesta falta de risc als festivals catalans o a les programacions habituals. No sé si ho veus així, aquesta falta de aposta.
2: Sí, té a veure amb números. Perquè en el moment en el cas de fer una programació i la gent no ve, doncs és un risc. Però crec que també la gràcia d'un festival com el Poesí Més és poder apostar, no, per gent potser no tan coneguda i animar la gent, si us plau, que els vagi a veure, perquè se'ls obrirà un món. I en canvi també poder gaudir d'artistes, no, com l'Albert Serra o el Marcos Morau, no, que són
0: noms
2: famosos.
0: Sí.
2: I, bueno, per mi són del millor de la història de l'art, no? Vull dir, Marcos Morau és per mi un dels millors coreògrafs de la història i amb l'edat que té ha aconseguit fer coses que són icòniques i històriques.
0: I ara que, i ja aprofito, ara que et tinc aquí, aviam, què n'opines tu? Ara que Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC, com diries que ha de ser un bon director i més d'una institució pública?
2: jo no sé com ha de ser un bon director d'una institució pública, però crec que ha de ser algú potser que sàpiga escoltar, que sàpiga que investigui d'alguna manera, que no es quedi amb els mateixos noms de sempre, que d'alguna manera explori diferents artistes que també estan fent coses molt potents i que tenen coses a dir, i sobretot tenir una vocació de servei nacional, perquè el Teatre Nacional de Catalunya és el gran teatre de Catalunya i, per tant, ha de vetllar pel patrimoni tant clàssic com contemporani.
0: Tu t'hi veuries d'aquí un temps?
2: No.
0: En una posició d'aquestes, no. Li deixem anar en mestres, de moment. Doncs fixem-nos una mica més en la programació del Poesia i Més. Sí.

0: Júlia Colom, que tocarà dissabte que ve, i avui, diumenge a Dos Rius, hi haurà la Júlia Barbany de les Hueques. Sé que això no es fa, però dels dies que queden per endavant, alguna cosa que no ens puguem perdre?
1: Clar, aquesta pregunta és difícil perquè...
0: És horrorosa, és horrorosa.
1: Per exemple... Tots són fills nostres, no? Però, bueno, potser destacaria la performance que farà el Pauli, que també s'encarrega de fer l'exposició aquest any, i farà una performance sobre la identitat queer a través del vestuari i materials de construcció d'obra, i crec que això serà molt guai.
0: Ens l'apuntem, doncs. A més, tot està repartit per llocs que no són Barcelona, perquè encara que sembli impossible, hi ha vida més enllà. Tu, sent de Vic, em pots parlar millor que ningú d'aquesta descentralització, per favor?
1: Clar, és molt important conèixer racons de Catalunya. Catalunya és un territori superric en cultura i en llocs meravellosos, i pelegrinar fins al Maresme és que és meravellós poder estar allà vora la platja escoltant art i poder gaudir d'una ballada preciosa. Jo crec que és molt bonic.
0: A més, heu anat destacant també que amb la vostra programació volíeu, no?, reafirmar aquesta necessitat de bellesa. En falta, en general?
1: Sí, ara molta. Mateix? Falta molta bellesa en aquest món. Alhora hi és, la bellesa, però crec que fa falta la bellesa com a brúixola a l'hora de saber què és important i què és no. I alhora també poder tenir un moment, no?, d'aturar el temps i poder gaudir de la humanitat, de la veritat, de l'amor, no?, que ens envolta, i jo crec que això ho propicia la poesia.
0: Ens hi hem de fixar només, allò,
1: sí.
0: Que els llocs hi són.
1: És que vivim en uns temps tan atomitzats, tan frenètics, que de sobte el fet de poder estar una hora escoltant algú i
0: ens sembla revolucionari, pràcticament.
1: Sí, ho és.
0: I aquesta visió també que teniu, no?, d'una poesia oberta, creus que encara també es percep com una cosa de quatre experts, la poesia? Debat llarg, però tu
1: sí.
0: Endavant, tira fins on vulguis.
1: No ho sé, la veritat. Jo sé que hi ha molta poesia a tot arreu. El Marcos Morau, tot i que no escrigui poemes, és un poeta. L'Albert Serra és un poeta, i jo crec que si la gent descobrís la poesia més, és que tothom estaria ple a aquests festivals, no? Perquè...
0: Bueno, i Déu-n'hi-do, no? Vull dir, el públic respon amb el Poesia i Més. S'han anat consolidant amb aquestes 21 edicions.
1: Hi ha un públic molt fidel.
0: Edicions.
1: Però alhora ens agradaria portar molta gent jove, també, cap mena de crítica per la gent que ja ve, no? Però d'alguna manera...
0: Creu-vos.
1: Exacte, però ens agradaria molt realment que també gent adolescent o gent de 20 anys o 25 també vingués al festival o anés a qualsevol altre festival de poesia, perquè crec que se'ls obriria un món.
0: Mm-hmm. I quin segell tu, o sigui, quin segell voldries que quedés de aquestes edicions que esteu portant amb en Ventura?
1: Doncs jo crec que ha de ser una etapa marcada per la pluralitat de propostes intergeneracionals i sobretot de propostes híbrides que normalment no se solen veure.
0: El contracte és per més edicions, encara?
1: Sí.
0: Encara t'hi veurem, t'hi trobarem.
1: Sí.
0: I properament et veurem també pels escenaris?
1: No.
0: S'ho pensa.
1: Sí, no. De moment no tinc cap projecte a la vista, però...
0: Però vas llegint.
1: Allà seguim.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Leo Granados. Ens veiem pel Poesia i Més, que dura tota aquesta setmana. Merci per venir.
1: Moltes gràcies, Clàudia.
0: I nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem el cap de setmana que ve amb més Tot és Comèdia. Dani Puntiprats i Jordi Orós al control. Ens veiem. Un petó.

0: Tot és comèdia, amb Claudi Arcarons. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Per molts, el número més important aquests dies és la data d'inici de les vacances. Els quilòmetres que faran durant tot l'estiu. O fins on s'enfilaran les temperatures. Per nosaltres, la xifra més important ara mateix és la que parla de la vostra confiança. Perquè la Ser a Catalunya tanca temporada amb una mitjana de 453.000 oients diaris. Som referents amb tu. T'oferim dos plans per escollir cada vespre. El balcó...
2: Avui no vens sol, Jaime.
1: I el Mundial.
3: L'altura que Corella va ser elevada, vamos a tener mucha bola. I...
1: Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Els partits més destacats del Mundial al carrusel de Dani Garrido i la mirada a l'actualitat i la vida de l'Anna Puigvoltes al balcó. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat.
4: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Edu Hernández. Es domingo 5 de julio y estamos en plena operación salida de verano, pendientes, por supuesto, de las carreteras, pero antes...
2: Ha empezado muy pronto y muy fuerte.
3: Prefiero mil veces, aunque haga muy mucho calor aquí en Madrid, el calor de aquí que es seco, que el de Cuba que es húmedo y es insoportable.
4: Muy mal.
5: Este año lo notan especialmente peor que otros años.
4: Peor, ¿sí? Peor. Sí, mucho peor.
1: Vamos con el tiempo, Saray González, porque estamos ante la segunda ola de calor del verano y los termómetros vuelven a apretar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hasta 13 comunidades autónomas están en aviso por altas temperaturas. Destacan Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde esta tarde superarán los 40 grados. Mucho calor también en la zona del Valle del Ebro. En Navarra y en Zaragoza tendremos máximas de 39 grados. Temperaturas un poco más frescas en la zona del Cantábrico y en el litoral mediterráneo. 27 grados de máxima en Asturias. Los termómetros alcanzarán los 33 en Barcelona y Valencia, sol en prácticamente toda la península.
1: Mucha precaución con estas altas temperaturas, en especial por la tarde. En lo que va de mes, las muertes atribuibles al calor ya superan las 150, después de un mes de junio en el que rozamos las 1000, según datos del Instituto de Salud Carlos III. Como decimos, muy pendientes del estado de las carreteras. ¿Cómo están hasta ahora, Sera Fernández?
7: Pues tenemos algunas complicaciones en carretera por los miles de desplazamientos que se esperan para hoy, especialmente en las zonas de costa más congestionadas a esta hora. Tenemos un accidente en la A3 en Villagordo del Cabriel, Valencia, que ha obligado a cortar un carril dirección Madrid y está provocando circulación lenta en la A23 en Sagunto. También tenemos un atasco hacia Teruel causado por un accidente. Tráfico lento, como decíamos, en las carreteras cercanas a la costa. Retención en Alicante en la AP7, a la altura del Campello, dirección Benidorm. Y en el norte, más retenciones en Ourense, en Agudiña, en la A52, con un carril cortado y otro accidente en Culleredo, en el kilómetro 7 de la A400, en A Coruña, que está dificultando el tráfico.
1: La cita de hoy ha estado en Andalucía con el acto de investidura del que será por tercera vez, consecutiva esta vez, presidente de la Junta de Andalucía.
8: Y los acuerdos significa implicación, compromiso, responsabilidad y cesión. Y a veces los acuerdos normalmente no le gustan ni siquiera a las propias partes que lo firman, o no le gusta al 100% porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino, ¿no?
1: Moreno Bonilla, que admite a Vox, a la ultraderecha y a su prioridad nacional en su equipo, asegurando que lo mejor para Andalucía ahora mismo es formar un gobierno y no alargarlo más. Ahí media se lo ampliamos, pero en este punto nos vamos a la redacción de informativos.
0: Hora 14.
1: Con Lorena Carramolino, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Edu. Seguimos pendientes del incendio en Portugal que arrasa casi 15.000 hectáreas en Boucela, en el norte del país.
10: ¡Vale, aguantamos ahí!
9: Este es el sonido de los bomberos de la UME desplegados allí, unos 120 efectivos que se incluyen a los 1.300 desplegados en la zona para intentar controlar el fuego. Se cumple así el cuarto día de este incendio de difícil extinción por las altas temperaturas que también afectan a Portugal. En España, nuestro país, dos incendios, uno en Huesca, en el municipio de Lopozano. 200 efectivos se encuentran desplegados para apagar las llamas que han calcinado 200 hectáreas, 40 de ellas pertenecen al Parque de la Sierra de Guara, pero ya no peligra este espacio natural. Hasta ahora permanecen evacuados dos núcleos de población cercanos a las llamas y la causa del incendio podría ser la actividad agraria en la zona. Otro incendio en Girona, en la Bisbal d'Empordà, donde el fuego ha quemado 2.300 hectáreas en el espacio natural de las Gavarras. El incendio ya está estabilizado y la Generalitat ha levantado el confinamiento de 8 municipios por una evolución favorable del fuego.
1: Y ahora sí, vamos con el Mundial y el resto de información deportiva.
11: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Porque hoy tenemos otras dos citas en los octavos de final. Iria Vieira, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. Definido el primer cruce de cuartos que enfrentará a Francia y Marruecos. Hoy tenemos otros dos encuentros de octavos. El primero de ellos a las 10 de la noche, en el que se miden la Noruega de Haaland y la Brasil de Carlo Ancelotti, en la que podría reaparecer Rafinha tras su lesión en la segunda jornada. Y a las 2 de la madrugada se disputa el México-Inglaterra, del que se habló de la posibilidad de cambio de horario por previsión de tormenta eléctrica, pero finalmente se mantiene esa hora a las 2. Y en el Tour de Francia acaba de empezar la segunda etapa en Tarragona. Íñigo Martínez, muy buenas.
13: Muy buenas, primeros kilómetros de esta jornada en la que se trata de formar la fuga buena de la jornada. Están discurriendo ahora muy cerquita de la Costa Dourada. Recordamos, Vingegaard el líder, con Pogacar a 12 segundos, Ayuso cuarto a 18, un final complicado. Se sube el alto del Castillo antes de llegar a Montjuïc con rampas del 13%. Una jornada en la que, sin lugar a dudas, los hombres importantes en la clasificación general, los grandes favoritos, van a estar en la parte delantera del grupo.
11: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: 2:04 de la tarde, 1:04 de la tarde en Canarias. Empieza ahora 14 en la SER con Belu Jiménez en la producción y Lucas Lourido y Sandra Alcañiz en la técnica. Arrancamos.
14: Bona tarda. L'incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però no podrà donar-se avui per controlat.
15: Avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
14: Ho han confirmat fa només uns minuts els bombers, que estan preocupats per les altes temperatures i per la marinada que poden provocar represes o incendis simultanis arreu del país. El confinament s'ha aixecat i els evacuats han pogut tornar a casa seva. 16 cases han quedat cremades per l'incendi, 8 d'elles en la seva totalitat. Pau Puig, bona tarda.
16: Bona tarda.
14: Les tasques contra l'incendi segueixen en paral·lel a la nova onada de calor que comença avui.
16: Des d'avui fins com a mínim dimecres, el Meteocat té activats els avisos per onada de calor, la segona ja d'aquest estiu. Dilluns i dimarts seran previsiblement els dies més intensos, amb temperatures que poden arribar fins als 40 graus en alguns punts de Catalunya.
14: La pesta porcina fa caure les exportacions de porc un 16%.
17: És un moment complicat en el que estan passant malament els ramaders, i ho estan passant malament les indústries. Sempre en el moment, doncs, hi ha una balança, no? Quan va bé un, el productor, no anava bé el ramader, i bueno, hi era una balança. En aquest moment la situació és complicada, tant per un com pels altres.
14: Dades que us explica avui SER Catalunya, ara que fa més de 7 mesos que va detectar-se el brot, el risc que petits productors acabin desapareixent. I fa uns 20 minuts que ha arrencat des de Tarragona la segona etapa del Tour.
18: La veritat que gallina, perquè hasta que no he estat aquí no m'ho creia, perquè nosaltres sempre hem anat al Pirineu, a Tarragona, tal. Anem.
19: Nosaltres a les 7 del matí hem vingut cap aquí, a les 8 ja estàvem per aquí, va gran puesto.
20: Aquí ja fa una estona i no ens mourem d'aquí, perquè sabem que si a la que ens movem ja no ja perdem el lloc.
14: Alguns han sigut ben matiners per agafar lloc a la sortida.
16: L'etapa anirà pujant cap a per la Costa Daurada fins a arribar a Sitges, s'enfilarà cap a Vegas i arribarà a Barcelona. Tornarà a acabar com la contrarrellotge d'ahir a Montjuïc.
14: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Punti Prats al control, qui us parla, Xavier Balló. Escolteu Hora 14. S'aixeca el confinament, els evacuats han pogut tornar a casa, però l'incendi de les Gavarres no es podrà donar avui per controlat. Les altes temperatures no ajuden i els bombers continuen demanant precaució. El centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, no podem anar ara mateix al centre de comandament de la ciutat de la Bisbal d'Empordà, on hi ha en Carles Couso esperant. Podem explicar-vos ara mateix, de moment, que el treballador detingut per provocar aquest incendi de les Gavarres, doncs ha quedat en llibertat fa una estona, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Haurà estat passat a disposició judicial de la jutgessa, sempre que sigui cridat haurà d'estar disponible i queda investigat en una causa oberta per l'incendi forestal. Provem de connectar amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Carles Couso, bona tarda. No tenim en Carles Couso, per tant, avancem de moment amb aquest informatiu, on podem explicar que l'afectació que han tingut alguns veïns, perquè aquest incendi ha afectat a 16 cases que han quedat totalment cremades, 8 d'elles han estat calcinades totalment, altres parcialment. De seguida escoltarem els testimonis de què hem pogut recollir al llarg del matí, però ara sembla que sí, que ja podem anar. Doncs no sembla que no podem anar al... disculpin. D'acord, doncs anem a escoltar els testimonis que hem recollit durant el dia d'avui dels veïns de Masambrós i de Cabanyes, una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi. S'han passat al matí ajudant-se els uns als altres per intentar recuperar tot allò que se'ls ha cremat. És la crònica de la Marta Altimir.
21: Sí, tot i que a hores d'ara l'incendi ja està estabilitzat, els veïns segueixen amb la por al cos, sobretot perquè giri el vent.
22: Sí, veia la gent una mica com a la White, tothom està a la White.
2: mullant, a la White, preocupats per la tramuntana. És el temps que ens fa patir.
21: Perquè tant ahir com avui s'han anat ajudant amb mangueres o amb el que trobaven a Mas Ambròs, entre un voltant negre calcinat pel foc, fins i tot els veïns han fet un grup de WhatsApp per donar un cop de mà a qui calgui.
2: Ells venien, nosaltres anàvem, se'ns va encendre el foc a nosaltres, va venir un munt de veïns amb mangueres, nosaltres vam anar a buscar una altra veïna i, bueno, ens hem anat ajudant, sobretot ahir. Avui està tot molt més tranquil.
21: El que més ha patit, sobretot, són els jardins i els voltants de les cases. Alguns, fins i tot, s'han quedat sense aigua.
3: Bueno, la casa no està afectada. Tinc a la part de baix el jardí cremada, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
21: I a part de veïns disposats a ajudar, n'hi ha d'altres que te'ls trobes fent un vol recordant tot el que ara està cremat.
22: He vist que ha arribat fins a Cat Munt, que és un dels masies que hi ha a dalt la muntanya. No sé l'abast que hi ha per darrere, però és impressionant i és molt, molt, molt i molt trist per les persones que hem viscut aquestes muntanyes i ens hem crescut aquí.
21: Els bombers han trobat gent molt afectada psicològicament i han enviat equips de suport a les urbanitzacions.
14: Mentre intentem recuperar aquesta connexió, us expliquem que el govern, que no volia cancel·lar esdeveniments culturals propers, doncs l'incendi ha fet que aquesta nit no s'hagi pogut celebrar la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Laia Massaguer.
23: L'organització va decidir a primera hora de la tarda suspendre la cantada seguint les indicacions de Protecció Civil i ara gestionarà la devolució de les entrades. També s'ha cancel·lat el concert d'aquesta nit dels Amics de les Arts, també a Calella de Palafrugell, que havia de servir per tancar el festival Ítaca. La decisió es va prendre ahir, però es manté tot i l'evolució positiva de l'incendi.
14: Un incendi, a més, hi ha hagut un altre incendi, en aquest cas a Sant Boi de Llobregat, on crema una empresa de gestió de residus, segons han informat els bombers de la Generalitat.
23: L'incendi afecta una empresa de reciclatge de paper, fins on s'han desplaçat 12 dotacions dels bombers que treballen en les tasques d'extinció. Protecció Civil recomana el confinament del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum.
14: I tota aquesta gestió de l'incendi, mentre en paral·lel avui comença la segona onada de calor de l'estiu.
0: Hora 14.
14: Les temperatures superaran els 40 graus a gran part de la plana de Lleida i es preveu que a tota Catalunya els termòmetres estiguin més alts del que és habitual en aquesta època. Des del Meteocat adverteixen que la intensitat d'aquest episodi serà semblant al que vam tenir a Sant Joan, però que durarà més. I recordem que a les persones que les patim, aquestes onades són acumulatives. Oriol Soler.
24: Des d'avui fins com a mínim dimecres, el Meteocat té activats els avisos per onada de calor amb les recomanacions habituals, molta aigua, refugis climàtics i especial cura de les criatures i la gent gran. El cap de l'àrea de predicció del Meteocat, Santi Segalà, adverteix en declaracions a CERC Catalunya que ens hem de preparar per uns quants dies de temperatures extremes.
25: I aquesta, com a mínim, sembla que serà una mica més llarga, pel que fa a intensitat, serà bastant semblant.
24: Alhora cal tenir en compte que ja som a la segona onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures tenen un efecte acumulatiu i multiplicador, tant de dia com a les nits tòrrides que dificulten el descans.
25: El fet de que hi hagi calorades cada cop més llargues i cada cop més continuades, que de fet és el que estem veient com a mínim en aquest estiu del 2026, doncs té un efecte acumulatiu. La persistència és molt important, tant per l'efecte, repeteixo, per la salut de les persones, com també pel perill d'incendi.
24: Segalà també ha demanat molta precaució per a les dues etapes del Tour de França que avui i demà se celebren a Catalunya, tant pels possibles cops de calor dels espectadors com pel risc d'incendi a qui estigui seguint la cursa des de zones boscoses.
14: Podem ara sí recuperar la connexió amb la Bisbal d'Empordà, amb el centre de comandament. Carles Couso, bona tarda.
26: Hola, bona tarda, Xavi.
14: Què tal? Quina és l'última hora de l'incendi? Explicàvem que s'ha aixecat ja el confinament, que els evacuats han pogut tornar a casa, però que de moment no es pot donar per controlat.
26: Sí, l'incendi continua en fase d'estar estabilitzat, però els bombers descarten donar-lo per controlat ja durant el dia d'avui. Un escenari que no descartaven avui a primera hora, però de moment es centren en treballar per avançar en aquesta estabilització. Una feina gens fàcil, expliquen, per les pròpies condicions sobre les que ha anat avançant, ha anat evolucionant el foc. Heu de pensar que és un incendi que l'ha anat pilotant el vent. Això ha provocat que les flames anessin fent salts, afectant un perímetre irregular, deixant illes verdes dins del perímetre que encara podrien anar cremant durant les pròximes hores. De les 2.200 hectàrees afectades, hi ha dos punts vigilats amb lupa. El primer, el que ahir aquesta mateixa hora va revifar a la zona pròxima a la Bisbal i al Mont-ras, en els primers metres del flanc esquerre. El vent es comporta d'una forma que pot anar provocant revifades en aquesta zona. I l'altre punt vigilat amb lupa és el del flanc dret, el que preocupa des del principi de l'incendi. Allà, dels 400 bombers i 100 militars que hi ha sobre tot el terreny de les Gavarres, n'hi ha un nombre força elevat. Volen estar preparats per si amb l'entrada de la marinada, aquest vent, l'hem explicat des de divendres, que va del mar fins a l'interior, amb aquest vent pogués accelerar l'incendi cap allà marinar i volen evitar de totes que aquesta vent de marinada afecti una zona d'unes 30.000 hectàrees en el pitjor dels casos. Treballs, per tant, Xavi, a aquesta hora per mantenir l'estabilització del foc i encara trigarem hores, fins i tot ens anirem cap a demà per poder parlar d'incendi controlat. Recordem-ho, és el pas previ a l'extinció, una extinció que ahir aquí ens deien que la situen, si tot va bé, cap a mitjans de la setmana que ve. Un cap de setmana, un diumenge, que està sent complicat i amb por a la simultaneïtat dels incendis. Ara, aquí fa poca estona, la companya de comunicació dels bombers ens deia que hi ha un incendi actiu ara, a aquesta hora, s'acaba de produir a Sant Andreu de la Barca. Això és el que volen evitar de totes els bombers, la simultaneïtat. Ho explicava també, i posava èmfasi a l'inspector, el cap de l'operatiu, Eduard Martínez.
4: Garantir, com a país, que no hi hagi un episodi de simultaneïtat. Per tant, serem contundents a l'hora d'enviar mitjans amb qualsevol represa que pugui sorgir. Penseu que estem en un episodi extraordinari de risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu i, per tant, doncs, apel·lem a la responsabilitat de la ciutadania.
26: Traduint-ho molt fàcilment, a la que hi ha un petit incendi, els bombers hi dipositen tots els seus esforços per evitar que hi hagi dos grans incendis actius a Catalunya.
14: Carles, has pogut accedir al perímetre d'aquest incendi, a zones que han cremat i algunes de les cases afectades?
26: Sí, de les 2.200 hectàrees cremades hem pogut anar a la zona zero de l'incendi, a la carretera de la Ganga, la que uneix la Bisbal i Calonja. Allà, banda i banda de l'asfalt està tenyit de negre, els troncs de les alzines sureres s'han enfosquit i de forma puntual encara s'aixeca una mica de fum. Per evitar represes, hi ha bombers controlant la zona i helicòpters, fins a 10 n'hi ha repartits per les Gavarres, que van remullant la zona. Abans d'entrar dins del perímetre, hem estat dins també de cases afectades per l'incendi, concretament a l'urbanització de Mas Ambrós. A tocar del foc va arribar, a tocar de les cases va arribar el foc la nit de divendres, i en allà ara hi ha bombers del GREC. Aquests són uns bombers especialistes a l'hora de revisar estructures afectades per incendis. Recordem-ho, hi ha 8 cases calcinades per complet, 8 més que estan afectades de forma parcial, i aquests bombers la feina que fan és entren a les cases, les revisen de dalt a baix i les etiqueten en 3 colors. El verd, la gent ja hi pot tornar, el groc, ha d'anar-hi un altre tècnic especialista a mirar a veure com està el tema, i el vermell vol dir que la gent encara no pot tornar a casa seva, Xavi.
14: Carles Couso, gràcies. Bona tarda.
26: Una abraçada.
14: Les exportacions de porc catalanes han caigut per culpa de la pesta porcina africana i això ha suposat 230 milions d'euros menys pels productors catalans. Ferran Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda, Xavi.
14: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, el valor de les exportacions ha caigut gairebé un 16% al primer quatrimestre del 2026 en comparació amb el mateix període de l'any anterior.
5: El sector porcí ha venut pràcticament la mateixa quantitat de carn a l'estranger el primer quadrimestre d'aquest 2026 que el mateix quadrimestre de 2025. Però l'any passat va cobrar pels mateixos quilos de carn 1.450 milions i aquest any 1.220. Un 16% menys. Això es deu a la pesta porcina africana, que ha fet que alguns països compradors, com Japó o Mèxic, rebutgin la carn catalana per por a que es contagiïn els seus porcs. I això ha afectat el preu de venda a tots els altres països. Ho explica Dèlia Perpinyà, directora de la promotora dels aliments catalans del govern.
6: El no poder col·locar el producte a tots els mercats fa que els mercats on estiguis present, que sí que el pots col·locar, hi ha més quantitat i, per tant, doncs, baixi el preu. I d'aquí la disminució del valor exportat i, en canvi, pel que fa al volum, es manté.
5: També hi ha països que, tot i que no han vetat tot el porc català, sí que rebutgen el que ve de la província de Barcelona. És el cas, per exemple, de la Xina. A l'hora de la veritat, això és gran part de la producció catalana, que també s'ha de redistribuir.
7: Aquí t'ha agafat Osona i Bages. Estem parlant de 8 escorxadors. A nivell de producció porcina, representa quasi bé el 6 o 7% de la producció porcina d'Espanya. Vora del 20% del sacrifici d'Espanya té lloc a la província de Barcelona.
5: És Ignasi Pons, secretari general de la Federació d'Indústries Càrnies. La pesta porcina africana està afectant a tot el sector carni perquè el 80% de la carn que exporta a Catalunya és porc.
14: El sector porcí considera que aquesta crisi serà un abans i un després i que segurament serà el final de molts petits productors que seran absorbits per grans empreses.
5: Perquè aquestes tenen una capacitat de resistència major. De fet, la Federació d'Empreses Càrnies diu que això ja està passant.
7: Hi ha empreses que seran absorbides una pels altres,
17: ramaders, doncs, que els hi passarà el mateix, doncs, perquè la viabilitat de les indústries, cada vegada això, el sector cada vegada serà un sector més competitiu, no? I has d'estar molt ben preparat per afrontar els canvis que venen.
5: És el seu secretari general, Ignasi Pons. El govern confia que el sector tindrà capacitat per resistir perquè no auguren que el problema se solucioni tampoc els propers mesos.
6: Les empreses catalanes del sector por si són unes de, realment de les més preparades per fer front amb aquesta situació i amb la capacitat de poder recol·locar el producte també, doncs, amb altres mercats.
5: La directora de Prodeca explica que ara mateix Itàlia i França són els dos mercats que estan augmentant les compres i ajudant així els exportadors catalans a parar el cop.
14: Ferran, gràcies.
5: Adeu, gràcies.
14: La prohibició de la compra especulativa d'habitatge arribarà aquest cap de setmana que ve al Parlament amb un primer debat per tramitar la iniciativa per la via ràpida i l'objectiu que quedi definitivament aprovada aquest mes de juliol. El govern i els comuns van tancar una proposta el mes de febrer, però des d'aleshores ha quedat encallada per la falta d'acord entre totes les formacions d'esquerres. Fa unes setmanes que s'han reprès les converses, el sindicat de llogateres també en forma part, per això ara saludem Enric Aragonès, portaveu del sindicat. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
14: En quin punt es troben ara mateix les converses? Tenim ja un acord tancat o encara no?
1: No pas, és a dir, la situació en què ens trobem és que fa uns mesos el PSC i els comuns van signar una proposta que no té majoria parlamentària i que, a més, nosaltres tampoc veiem amb bons ulls perquè hi trobàvem defectes importants, el principal dels quals és que, de fet, no limita les compres especulatives, sinó que l'única cosa que fa és permetre que els ajuntaments, a través del planejament urbanístic i, per tant, amb un tràmit que duraria anys, poguessin arribar d'aquí un any o dos a limitar les compres especulatives. Per tant, seria trampós dir que aquella norma per si mateixa està limitant les compres especulatives. Nosaltres proposem que això es pugui fer directament, amb una aplicació directa en tots els municipis que ja sabem que són zones amb un mercat residencial tens, que ja està acreditat que hi ha una necessitat urgent de limitar les pràctiques especulatives en el sector immobiliari.
14: I això és viable? Que hi pugui haver una aplicació efectiva immediata? Quins canvis esteu negociant?
1: Aquest és el canvi principal que proposem, i si ho proposem és perquè sabem que és viable. Hi ha maneres de fer-ho i estem treballant per una proposta que salvi aquests forats i alhora que tingui majoria parlamentària, perquè no se'ns ha d'escapar que els comuns i el PSC van pactar un text que només el van pactar entre ells.
14: Quina via creieu que s'acabarà imposant? I quina dona, sobretot, més garanties que això després no sigui recorregut o tombat?
1: Bueno, recorregut, ja et dic jo que el Parlament de Catalunya, i permet-me que ho faci així com en to de broma, però és que en matèria d'habitatge dius bon dia i ja et porten al Tribunal Constitucional. Per tant, això jo ja ho donaria per suposat, però tampoc no. Evidentment, volem fer una norma sòlida que pugui passar el filtre i que sigui constitucional, sens dubte. Estem treballant amb els grups, no et puc dir més que això. Estic segur que es pot fer una majoria que aprovi una llei que salvi aquests forats. Si no passa això, el sindicat no hi serà per celebrar una cosa que creiem que no té efectes. Per tant, no sé si abans d'aquest dimecres o després d'aquest dimecres, però de ben segur que es pot arribar amb un acord i el sindicat treballarem perquè hi hagi una llei que efectivament faci una cosa molt senzilla que crec que qualsevol que ens senti pot entendre, que és que qui vulgui comprar habitatge per viure-hi, cap problema. Qui vulgui comprar habitatge, qui vulgui comprar edificis sencers per fer fora els veïns i fer-hi co-livings, per fer fora els veïns i fer-hi reformes que els converteixin en pisos molt més cars. Aquestes pràctiques no han d'estar permeses i no hem de permetre que fons d'inversió estrangers o autòctons es dediquin a jugar al monopoli amb les nostres ciutats i els nostres barris. Aquesta és la idea.
14: Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, gràcies per atendre la trucada de Ser Catalunya. Bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
8: Ser Catalunya, Barcelona.
9: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.